l'amplitud del cor. Quan seré massa cansat, que la vida m'haurà enfestigat dels seus turments i dels seus plers, un bon matí me n'aniré.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

0: una proposta musical nord-catalana.
1: Com toca la campana, com toca el meu amor. No sé si toca glòria, no sé si toca mort. Més un ses batallades, combatament d'un cor. Del cor del nostre poble, del cor de la meua terra, que em diu no te'n vagis, fill, no passis la serra. La vila és maleïda, com l'ullam, com la guerra. La fulla

0: d'una font catalana. De la passada vida guardaràs tu el record, figuera que t'amagues al fons del meu hort. Com toca la campana, com toco el meu amor, no sé si toca glòria, no sé si toca amor.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

ja. Si sabessis el que vull, si veiessis com em vull, la pell, la meva pell, tanca aquest llibre, tanca aquest llibre.

som ell, com tu ets ell, com tu ets jo, i nosaltres som tots junts. Mira com fugen, com porcs d'una escopeta, mira com volen. Ploro. Assegut un floc de blat de moro, tot esperant la camioneta. Samarreta Societat Anònima, dimarts de sang estúpid. Home, has sigut molt mal nen, t'has deixat créixer la cara. Jo som l'home ou. Ells homes ous. Jo som la foca. Tururut.

crema de matèria groga, raja d'un ull de gos mort. Peixatera, cardamones, pornogràfica, abadessa, nano, has sigut mala nena, t'has deixat les calcetes avall. Jo som l'home ou. Ells, homes ous. Jo som la foca. Tururut. Seus en un jardí anglès, esperant el solet, i si no ve el solet et poses moreno de parar la pluja anglesa. Jo som l'home ou, ells homes ous. Jo som la foca. Tururut, tururut. Experts d'experts, fumadors, tossiu, no sentiu com el comodiu diu que se us en enriu? Mira quins somriures de porcs a la cort, mira com regrinyen. Ploro. Sardina de sèmola, s'enfila a la torre.

pou. Jo som l'home ou. Ells homes ou. Jo som la foca. Tururut. Upala, upala, tothom em vol gastar. Esclau, m'has mort quan me la vols desgraciat i si te'n surts en terra, mira'm la carta, és mort, seieu, pare.

0: lean over 40.
1: Till now.

immense camp de blat, d'un immens camp de blat. No sabria vos dir lo que es comptava. Alguns anaven per dos, altres eren massa vells, altres eren massa vells per estimar algú. Tan sols fins al cap dels ulls, tan sols fins al cap dels ulls.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: L'informatiu. A Radio Arrels.
4: Bon dia, som dilluns 28 de setembre i us informa Paula Escudero. A Perpinyà, unes 800 persones s'han concentrat aquest dissabte al peu del Castellet en una mobilització pel clima, la pau i la justícia social. La protesta ha reunit una desena de sindicats, associacions i col·lectius. Els manifestants han alertat de l'impacte de les sequeres, els incendis i les onades de calor sobre el territori. Més de 260 concentracions han tingut lloc arreu de l'estat francès. Una altra mobilització està prevista demà també a Perpinyà i també arreu de l'estat francès, amb més de 160 manifestacions convocades per reclamar més recursos per als serveis públics. Els sindicats que la convoquen rebutgen el projecte de pressupost per al 2027 que preveu 50.000 milions d'euros d'estalvi. Denuncien la manca de personal i de recursos en àmbits com la sanitat, l'educació, els bombers i les administracions. A Perpinyà la manifestació començarà a les 10:30 a la plaça de Catalunya. Benoît Castanedo ha mort aquest dissabte a l'edat de 39 anys després d'un accident de submarinisme a Portvendres. Veí del barri del Vernet, havia estat president del club de rugbi del Fogalaic de l'Alt Vernet i també elegit al Consell Departamental. L'accident es va produir mentre es practicava submarinisme i, malgrat ser reanimat i traslladat a Perpinyà, va morir hores més tard. L'Ajuntament de Perpinyà ampliarà les zones d'aparcament de pagament al centre de la ciutat, amb noves places als barris de l'Estació i de Sant Martí. Les noves zones seran de color groc, la tarifa més econòmica, amb un cost d'un euro per migdia. Encara no hi ha una data exacta determinada per aplicar el canvi, però l'Ajuntament assegura que es posarà en plaça abans de l'1 de gener del 2027. Continuem amb salut. Els tractaments hormonals de la menopausa administrats per via oral augmenten el risc de trombosi. Això és el que demostra un estudi danès que acaba de ser publicat al British Medical Journal. La investigació, que ha analitzat més d'un milió de dones, assenyala que aquest risc de trombosi es manté independentment de la dosi o de la durada del tractament oral. Els tractaments orals d'estradiol a dosis altes i durant més d'un any també s'associen a un major risc d'infart i d'ictus. En canvi, els tractaments administrats per via transdèrmica, com els pegats, gels o esprais, no mostren un augment del risc trombòtic. EDF vol revisar a l'alça els límits reglamentaris de temperatura dels rius per poder continuar abocant-hi aigües de refredament de les centrals nuclears calentes. Aquest estiu, fins a 15 reactors nuclears han hagut d'aturar-se al mateix temps a causa de les altes temperatures. L'Autoritat de Seguretat Nuclear fixa aquests límits per protegir els ecosistemes aquàtics de l'escalfament provocats per les centrals. Una proposta que agreujaria la pressió sobre els ecosistemes aquàtics en episodis de forta calor. I en paral·lel, el reactor nuclear de Flamanville ha aturat la seva activitat per sotmetre's a una revisió completa que inclou el canvi de l'etapa del reactor de prop de 100 tones, cosa que durarà un any. Acabem amb una mica d'agenda perquè avui comença el Festival de Cinema LGBT+, Et Alors. El programa inclou una vintena de projeccions, així com espectacles, lectures i exposicions. Les activitats passaran per Perpinyà, però també per municipis com Ceret, Portvendres, Canet i Leucata. Per tancar el festival, el dijous 5 de novembre es representarà l'espectacle Pink al Memorial del Camp de Ribes Altes. L'obra recupera la història de persones homosexuals perseguides i deportades pels nazis. I ara l'Albert Noguer ens farà la previsió meteorològica.
5: La previsió del temps. Albert Noguer. Bon dia. És a partir d'avui que el temps comença a canviar, malauradament, però sense aquestes precipitacions que tant falta fan. De moment, aquesta tarda, les temperatures màximes continuaran altes, últim dia normalment, amb 28 graus a Estagell, a Prada i a Ceret, 27 a Elna i a Perpinyà, 22 graus aquesta tarda de màxima a Cerdanya del Vall d'Oceja, tot això sota el sol. I a partir de demà dimarts, doncs, comença un temps variable, núvols, clarianes. Normalment són els núvols que haurien de dominar i demà, per començar, amb possibilitat d'alguns petits xàfecs i ruixats aïllats a la muntanya de les Alberes fins al Vallespí, al Conflent i al Capcir, així com a Cerdanya. Dimecres, malauradament, doncs això s'haurà acabat, continuarà aquest temps variable i, si fa o no fa, haurem d'esperar el cap de setmana per esperar tornar a veure algunes petites precipitacions, però tot just sobre els relleus i, sens dubte, de moment, amb unes acumulacions molt poc importants.
6: Radio Arrels. A tuí, 95.
7: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a une grande journée gratuite dedicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles, spectacles per a infants i molt més. Valor en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet a ledepartement66.fr.
1: L'hora 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.

cobra els llums que em deixa ser com sóc. Un passeig tranquil, on ets, vine a ser com jo.

respires tot passió, el destí és l'única raó, i és tot immens com immens és el seu cor. Els sentiments són els reis del ball, ells et porten amunt i avall, segons la mare naturalesa. I amb les passions no s'hi juga pas, mira l'Otelo i ja em diràs si no és Iago.

que aquí hi ha crios com el clip de Rosalía i Travis. Em sento fora de lloc, traient les barres, creient-me que sóc lliure al balcó, menjant castanyes, i jo que creia ser un tauró, el mar m'enganya, com una cabra que no coneix la muntanya.

per si et molesta. Vols cafè? També he torrat algunes llesques. Quin vent que fa, potser no cal ni que et pentini. Serà tan curt com quan el Barça va fitxar el Bertini. S'he de fer tuccinis, no de Lamborghini.

0: una proposta musical nord-catalana.
1: Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant t'escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen per parlar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que arriben cada matí a l'hora i se cal assentar. Els mestres educats són aquells que tiben el gesto natural tant com se pot tibar. Els mestres educats són aquells que ensenyen que aquell món és bonic, que ho cal tot conservar. Els mestres educats són aquells que creien que n'hi hagi pas cap que els vulgui escutar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que miren com el dia de guira, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat un llibre dins la mà. Els mestres educats són aquells que saben lo que s'ha de saber per se poder mudar. Els mestres educats són aquells que somiaven quan eren petitets de ser a capità. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que creuen que l'història que conten és el que se va passar. Els mestres educats són aquells que dubten fora quan l'inspector els hi diu de dubtar. Els mestres educats són aquells que canten cançons com els soldats cançons que fan plorar. Els mestres educats

Els mestres educats són aquells que salten d'un rei a l'altre rei com per nos ennaigar. Els mestres educats són aquells que exalten tot aquells herois que la sang van vessar. Els mestres educats són aquells que mantenen dins la rivalitat l'esperit de desnonçar. Els mestres educats són aquells que tenen una classe al davant sempre a punt de llepar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que esperen que facis una falta per poder rembolar. Els mestres educats són aquells que quan eren pitits i eixurits se van esgarriar. Els mestres educats són aquells que festegen una classe burgesa que els vol integrar. Els mestres educats són perruquets d'ingressos.

Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen

0: cap que els vulgui escoltar.
1: Els mestres educats, els mestres educats,
0: els mestres educats.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
4: Són les 7, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i ara comença el nostre programa amb l'informatiu seguit de la meteo, aquesta vegada presentada per l'Albert Noguer.
1: L'informatiu a Ràdio Arrels.
3: Bon dia, som dilluns 28 de setembre i us informa Paula Escudero. A Perpinyà, unes 800 persones s'han concentrat aquest dissabte al peu del Castellet en una mobilització pel clima, la pau i la justícia social. La protesta ha reunit una desena de sindicats, associacions i col·lectius. Els manifestants han alertat de l'impacte de les sequeres, els incendis i les onades de calor sobre el territori. Més de 260 concentracions han tingut lloc arreu de l'estat francès. Una altra mobilització està prevista demà també a Perpinyà i també arreu de l'estat francès, amb més de 160 manifestacions convocades per reclamar més recursos per als serveis públics. Els sindicats que la convoquen rebutgen el projecte de pressupost per al 2027 que preveu 50.000 milions d'euros d'estalvi. Denuncien la manca de personal i de recursos en àmbits com la sanitat, l'educació, els bombers i les administracions. A Perpinyà la manifestació començarà a les 10:30 a la plaça de Catalunya. Benoît Castanedo ha mort aquest dissabte a l'edat de 39 anys després d'un accident de submarinisme a Portvendres. Veí del barri del Vernet, havia estat president del club de rugbi del Fogalaic de l'Alt Vernet i també elegit al Consell Departamental. L'accident es va produir mentre es practicava submarinisme i, malgrat ser reanimat i traslladat a Perpinyà, va morir hores més tard. L'Ajuntament de Perpinyà ampliarà les zones d'aparcament de pagament al centre de la ciutat, amb noves places als barris de l'Estació i de Sant Martí. Les noves zones seran de color groc, la tarifa més econòmica, amb un cost d'un euro per migdia. Encara no hi ha una data exacta determinada per aplicar el canvi, però l'Ajuntament assegura que es posarà en plaça abans de l'1 de gener del 2027. Continuem amb salut. Els tractaments hormonals de la menopausa administrats per via oral augmenten el risc de trombosi. Això és el que demostra un estudi danès que acaba de ser publicat al British Medical Journal. La investigació, que ha analitzat més d'un milió de dones, assenyala que aquest risc de trombosi es manté independentment de la dosi o de la durada del tractament oral. Els tractaments orals d'estradiol a dosis altes i durant més d'un any també s'associen a un major risc d'infart i d'ictus. En canvi, els tractaments administrats per via transdèrmica, com els pegats, gels o esprais, no mostren un augment del risc trombòtic. EDF vol revisar a l'alça els límits reglamentaris de temperatura dels rius per poder continuar abocant-hi aigües de refredament de les centrals nuclears calentes. Aquest estiu, fins a 15 reactors nuclears han hagut d'aturar-se al mateix temps a causa de les altes temperatures. L'Autoritat de Seguretat Nuclear fixa aquests límits per protegir els ecosistemes aquàtics de l'escalfament provocats per les centrals. Una proposta que agreujaria la pressió sobre els ecosistemes aquàtics en episodis de forta calor. I en paral·lel, el reactor nuclear de Flamanville ha aturat la seva activitat per sotmetre's a una revisió completa que inclou el canvi de la tapa del reactor de prop de 100 tones, cosa que durarà un any. Acabem amb una mica d'agenda perquè avui comença el Festival de Cinema LGBT+, Et Alors. El programa inclou una vintena de projeccions, així com espectacles, lectures i exposicions. Les activitats passaran per Perpinyà, però també per municipis com Ceret, Portvendres, Canet i Leucata. Per tancar el festival, el dijous 5 de novembre es representarà l'espectacle Pink al Memorial del Camp de Ribes Altes. L'obra recupera la història de persones homosexuals perseguides i deportades pels nazis. I ara l'Albert Noguer ens farà la previsió meteorològica. La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Bon dia. És a partir d'avui que el temps comença a canviar, malauradament, però sense aquestes precipitacions que tan falta fan. De moment, aquesta tarda, les temperatures màximes continuaran altes, últim dia normalment, amb 28 graus a Estagell, a Prada i a Ceret, 27 a Elna i a Perpinyà, 22 graus aquesta tarda de màxima a Cerdanya del Vall d'Oceja, tot això sota el sol. I a partir de demà dimarts, doncs, comença un temps variable, núvols, clarianes. Normalment són els núvols que haurien de dominar i demà, per començar, amb possibilitat d'alguns petits xàfecs i ruixats aïllats a la muntanya de les Alberes fins al Vallespí, al Conflent i al Capcir, així com a Cerdanya. Dimecres, malauradament, doncs això s'haurà acabat, continuarà aquest temps variable i, si fa o no fa, haurem d'esperar el cap de setmana per esperar tornar a veure algunes petites precipitacions, però tot just sobre els relleus i, sens dubte, de moment, amb unes acumulacions molt poc importants.
0: Radio Arrels. A Salelles, 95.
3: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
4: Comencem aquesta setmana parlant dels actes que es faran aquest final d'any pels 100 anys dels fets de Pras de Molló. En parla en Lluís Puig, el director de la Casa Macià. Quant costa per fer funcionar el sistema de l'AIA? És una qüestió que veurem amb en Miquel Rodríguez de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Continuem després amb música, amb la crònica sobre en Pau Casals. Copernicus és doncs el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea. És doncs el que veurem dins la crònica CO2.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Parlem amb Lluís Puig, el director de la Casa Macià. La Casa Macià, que viu uns moments, un any molt intens, perquè estem al 2026, és a dir, 100 anys després dels fets de Prats de Molló. Lluís Puig, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: També se fa actes, evidentment hi ha tota una sèrie d'actes lligats als fets de Prats de Molló, al mes de novembre, però des del 3 i 4 d'octubre hi ha activitat al voltant de la Casa Macià.
4: Sí, en un mateix cap de setmana fem dues coses, a gust perquè tothom li pugui agradar. El dia 3, dissabte, a migdia, fem per primera vegada un tast de vins, un vi blanc, un vi negre, un xampany, un vi dolç, un tast a cegues, que el fa un gran sommelier, un gran expert de vins, un ex-sommelier d'un dels restaurants més famosos, més coneguts de la Catalunya del Sud. I, per tant, si algú vol assistir, encara queden algunes places, hi haurà vins del nord i vins del sud, com us podeu imaginar. Ens agrada sempre fer també amb els sabors que siguin transfronterers.
3: Sí.
4: I res, és qüestió d'enviar un correu electrònic amicscasamacià@gmail.com. amicscasamacià@gmail.com.
3: Perfecte.
4: I just acabar aquest tast de vins, després del tast i d'un bon dinar, ja començarem a les 4 de la tarda, comencem ja les 5è jornades d'història i debat nacional, que des de fa 5 anys vam començar a fer per donar a conèixer el projecte Casa Macià, i ens sembla que aquest any més que mai ha valgut la pena tot aquest esforç anual de fer les jornades. I també, ho saps bé, cada any hem publicat tots els textos de les jornades de l'any anterior. Per tant, aquest any també presentarem el llibre de les 4è jornades, un llibre que es titula Exilis. I aquest any les 5è jornades, doncs, van dedicades a diferents fets que van des dels fets de Prats de Molló fins al 1928, quan en Macià i tots els seus col·laboradors aproven una Constitució provisional de la República Catalana a l'Havana, 1928. A l'Havana, Cuba, s'aprova aquesta Constitució. Cal dir, una Constitució ja amb una mirada progressista, feminista, i amb una avantguarda importantíssima per ser l'època que estem parlant.
3: Lluís Puig, per què l'Havana?
4: Perquè Macià, amb en Carné Ribalta i amb d'altres ajudants d'ell, van fer tot un viatge per Sud-amèrica, Centroamèrica, van passar per Cuba i van arribar fins a Nova York. Vam fer aquest viatge perquè també des de la diàspora catalana que ja hi havia en molts països d'aquests, és des d'on van ajudar amb més diners per poder preparar l'operació del complot dels fets de Prats de Molló. Per tant, també ell ho feia, devia tenir dos objectius, però un d'ells era agrair a tota aquesta ajuda que havia rebut, sense la qual no hagués pogut arribar fins on es va arribar. Per parlar de tot això ens ve el president Joaquim Torra, president que el 2018 va agafar la més alta responsabilitat del país. Ens ve també en Josep Lluís Carot Rovira, ens ve en Manel Pérez Pereira parlant de com Ventura Gassol, que fa la seva formació en un seminari, acaba sent de seminarista a revolucionari, per dir-ho així, no? Ens ve també un altre jove i important historiador, l'Ignasi Bea, que explica com el naixement del Partit Comunista Català neix a partir de tot de persones independentistes. Sembli que els partits comunistes a vegades són lluny d'aquesta mirada independentista, doncs no. El Partit Català Comunista neix de gent d'aquest tipus, no? També hi ha un especialista jurista, advocada, que farà una presentació, una explicació, una comparativa d'aquella Constitució del 28, aprovada a l'Havana. En fi, nombrosos temes diferents. Ja tenim un nombre molt alt també de comunicacions, ja hem tancat el pla d'acceptar comunicacions. També hi ha una novetat, que aquest any vam començar ja fa 2 anys a fer el dissabte a la nit una pel·lícula de cinema a Prats, i aquest any no podíem fer-la, i la farem, doncs, a dins de la Casa Macià. El dissabte a la nit, entrada gratuïta, oberta a tothom qui vulgui, farem una pel·lícula feta per en Felip Soler i Sabater, que es diu L'Estelada de Verdun, la famosa batalla de Verdun, que molts catalans hi van deixar la vida, però van salvar l'estelada. Per tant, estrenarem també la sala audiovisual de la Casa Macià per fer aquesta projecció de cinema, amb la presència, no cal dir-ho, del quasi ceretà Felip Soler i Sabater. Jo, quan t'he anomenat algunes ponències i conferències, he saltat d'un dia a l'altre, eh?
3: Sí, sí, d'acord.
4: Però segur que me n'he oblidat alguna. En tot cas, l'endemà, el diumenge, hi ha un parell de conferències més. Tots els que han presentat la comunicació la presenten. A l'acabar les comunicacions presentem el llibre de les jornades de l'any passat, el llibre Exilis. A fer la cloenda ens ve també una exconsellera de Cultura, en aquest cas del govern de les Illes Balears, Fanny Tur. Fanny Tur, que va ser consellera de Cultura des del 2017, que és on vam coincidir i ens vam conèixer fins a no sé quin any va deixar de ser consellera, quan va haver canvi de govern. Vull dir que tenim un any carregat de persones de molt nivell, i ben dinat també farem, com cada any hi ha una tradició, anar a visitar com està la Casa Macià. Cal dir que la Casa Macià, el 4 d'octubre, és l'últim dia que deixem entrar ningú. Perquè a partir del 5 comencen a venir a descarregar tots els materials per muntar tota l'exposició permanent, que no inaugurem fins al 8 de novembre. Per tant, del 4 d'octubre, aquesta última visita de les jornades d'història, fins al 8 de novembre, ningú podrà anar a visitar i a la Casa Macià. Fins ara tothom l'ha de visitar i veu que la casa és buida i els agrada, doncs esperem que amb l'exposició encara agradarà molt més.
3: Lluís Puig, en tornarem a parlar de tot això. Recordem, 3 i 4 d'octubre, les diades o jornades culturals de la Casa Macià a Prats de Molló. On trobem la informació?
4: Tota la informació, tant del tas de vins del dia 3 al migdia com de les jornades, és molt fàcil, cal anar a casamacià.cat i allà hi ha un apartat d'activitats on hi trobareu això. Veureu també a la web que hi ha una novetat, si em permets fer l'espot publicitari, que a l'inici de la web hi ha una pestanya amb una adreça de correu electrònic per si hi ha gent que vol reservar visites a partir del 8 de novembre. Per tant, és visita@casamacià.cat. Si algú, en grup, en família, ja vol anar a visitar la Casa Macià, ja pot començar a demanar-ho.
3: És una bona notícia que el projecte arriba al final, a l'inici del seu final, no sé, o al final del seu inici.
4: Sí, sí, és el final del que ha de ser el nou inici, exactament.
3: Molt bé. Moltes gràcies, Lluís Puig, i enhorabona, felicitació per tot això, i ens retrobem a la Casa Macià d'aquí a poc.
4: Moltes gràcies a Ràdio Reels, que sempre ens ha donat suport. I no cal dir-ho, a tots els oients i auditors que ens escolten. Una abraçada.
0: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Quan costa fer funcionar el sistema de l'intel·ligència artificial, és potser una qüestió que us poseu, doncs ho arreglem d'aquí a poc a Ràdio Arrels amb en Miquel Rodríguez de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí.
0: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
5: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam entrar dins del magatzem de la intel·ligència artificial i vam descobrir que les paraules no hi són ordenades alfabèticament, sinó segons les relacions que tenen entre elles. També vam veure que darrere d'aquest sistema hi ha milers de milions de càlculs. Avui parlarem d'una altra qüestió menys visible: quant costa fer funcionar tot aquest sistema. Miquel, bon dia.
6: Bon dia, Paula.
5: Tothom diu el núvol, però un núvol no pesa res, no?
6: Sí, efectivament, no pesa res fins que arriba la factura de la llum i la de l'aigua. El nom ja ho diu tot, no? Un núvol no pesa, no gasta, no és enlloc. En el món real hi ha cabres de fibra que s'escampen per tot i al capdavall un ordenador ben real que guarda la foto o la pregunta que fem. I per això és important de fer el mateix amb els models de llenguatge per entendre què vol dir realment el que fem quan fem una pregunta o quan s'entrenen els models, etc.
5: L'altre dia parlàvem d'un magatzem ple de calaixos. Qui és que paga aquest magatzem?
6: Aviam, això del magatzem és una imatge per doncs, entendre com s'emmagatzema tota la informació que els models de llenguatge restitueixen. I per a comprendre el cost ecològic que té, hi ha dues factures. La primera és de construir i endreçar el magatzem. Setmana, mesos, anys, amb milers de màquines treballant de dia i de nit a plena potència. Aquesta factura s'apaga sol un cop per model i s'apaga molt cara. Ni tampoc s'atura mai perquè sempre estan entrenant models nous i tenim moltes empreses entrenant models nous. I, de fet, és difícil saber quina part de l'esforç va cap allà. Quina és la proporció d'esforç doncs de processament i doncs d'infredament, no? D'aigua, d'electricitat que es destina a entrenar models nous que seran més eficients, etc. I la segona factura és la de cada consulta. I aquesta també és difícil de calcular perquè depèn del centre de dades, del tipus de pregunta, de model, de les funcionalitats que activem, etc. Hi ha un munt de factors. I el fet és que, de fet, qui ens dona aquesta informació, el més sovint, és la mateixa empresa que està gestionant el centre de dades, no? Llavors no és pas gaire fiable. Però d'una cosa estem segurs, que consumeix molta electricitat i molta aigua.
5: Llavors, com pot ser que una pregunta gasti aigua?
6: Bé, doncs aquestes màquines s'escalfen, no? Com qualsevol motor, el d'una botura, el de, no sé pas jo, i per refredar-les s'hi fa passar aigua. Llavors una part s'evapora i no torna pas a l'aixeta, se perd. A Catalunya Nord realment portem anys molt difícils i sabem prou bé que vol dir que falti aigua. No parlem d'una cosa abstracta que passi lluny a l'altra banda del món. Parlem del mateix recurs pel qual aquí ja ens falta, no? Cada estiu i, vaja, fins i tot, de vegades, en altres moments de l'any.
5: Però els cotxes i els avions gasten molt més, no?
6: Sí, aviam, el càlcul és molt difícil de fer i quan entrem en càlculs ecològics és sempre possible de minimitzar, no? O de voler, diguem, mirar cap a una altra banda dient que hi ha coses pitjors, per exemple, no? El fet és que una consulta sola feta a un model de llenguatge no gasta gaire. El problema és que són milers de milions cada dia d'arreu del món i quan multipliques una consulta per milers de milions, doncs la suma esdevé considerable. Avui els centres de dades ja se mengen 1,5% de l'electricitat del planeta, que és molt, i se calcula que van de camí a doblar-ho, és a dir, 3%, cap al 2030, d'aquí 4 anys. O sigui, que gastarien d'aquí 4 anys tanta electricitat com al Japó sencer. I a Irlanda, on hi ha molts centres de dades, ja passen d'una cinquena part de l'electricitat del país, més del 20%. A Dublín, de fet, han hagut de tancar la porta a noves connexions perquè la xarxa no ho aguanta, no? A nivell elèctric, falta electricitat per la gent. D'altres llocs del món això ja està passant i hi ha llocs no? Veïns als centres de dades que se queden sense aigua potable, de fet.
5: I això, com que la tecnologia va millorant any rere any, es podrà resoldre tot sol?
6: Bé, doncs sí, hi ha un progrés, no? De rentabilitat de l'esforç produït per la màquina per generar una resposta. I doncs la mateixa pregunta que fem a un model de llenguatge costa menys energia avui que fa 2 anys. El fet és que cada dia hi ha més preguntes. Fa 2 anys no es feia servir tant com avui en dia. i volem pas, no, generar una culpabilització de l'utilitzador final, que de fet sovint no tenim tria de no fer servir la IA, ja està integrat en els programes que fem anar o quan fem una consulta a Google, i en canvi hem de responsabilitzar a les macroempreses que generen aquest context de dependència als models de llenguatge i a les grans empreses que ara volen millorar la seva eficàcia amb un ús molt intensiu d'aquests dos models de llenguatge. Llavors, el fet és que anem en una tendència de fer consultes cada vegada més freqüents i cada vegada més grosses, no? Que si el muntatge de vídeo, per exemple, gasta moltíssim recurs, o programes que la gent que fa programació deixen els robots fer bucles que poden treballar dies, setmanes senceres, no? El 2025, el consum dels centres dedicats a la intel·ligència artificial va créixer un 50% en un sol any. Això és espectacular i, clar, és com eixamplar l'autopista per evitar caravanes, no? Al cap d'un temps hi haurà més botures que hi passaran i llavors se tornarà a bloquejar tot, no? I bé, com ja us deia, jo penso que hi ha un problema de fiabilitat de les dades, perquè qui ens explica, qui ens pot dir el que s'està gastant de recursos, el número de consultes i tal, són les mateixes empreses que estan fent-ne un negoci. I per tant, poden triar el que mesuren, no? Si la pregunta mitjana, la de text, poden evitar donar-nos dades que són més aviat de, no? Si fas una consulta per crear un vídeo, gastes moltíssims recursos, no? I llavors com ens poden donar dades molt parcials que fan que al final la factura la coneixem fora que mitja, no?
5: I en tot això, l'agenda de Catalunya Nord?
6: Aviam, això de l'agenda que fa servir la IA, és una consulta al magatzem, és una pregunta i doncs activa el procediment de, no, de cerca dels calaixos en el magatzem, el que explicàvem en l'episodi anterior, i efectivament això gasta recursos, no? Hi ha dos camins per enviar activitats, i quan envieu una activitat per correu electrònic, el tractament de la informació serà fet per una IA. No gasta tant fer l'anàlisi d'un correu que de fer la creació d'un vídeo, com dèiem. Sempre tindrem algun impacte. Per això hem habilitat una solució que és el formulari dinàmic, no? En què aneu introduint detall per detall el contingut de la vostra activitat, i aquí la informació ja arriba endreçada. Arriba endreçada a la nostra base de dades, i doncs no s'ha de fer servir IA per processar la informació. El fet és que realment enviant menys correus i més endreçats, que també els correus electrònics poden venir plens d'informacions no rellevants, i això també augmentarà el cost de la factura, no? El cost energètic d'aquesta nostra iniciativa de crear una agenda cultural. Però en tot cas, és una limitació que hem d'aprendre a gestionar amb el temps, amb les associacions que hi participaran, de manera a tenir una eina que funciona, una eina funcional, eficient, que transmet informació de qualitat i gasta el mínim de recursos possible.
5: Molt bé, Miquel. Què ens porteu, doncs, a la setmana que ve?
6: En el pròxim episodi parlarem d'aquesta dificultat gairebé ontològica que té el model de llenguatge per comprendre la realitat, perquè efectivament mai ha begut un cafè, com dèiem en l'episodi anterior, i bé, fent, no, apel·lant a l'alegoria de la caverna de Plató, ja intentarem avançar un xic més en la comprensió del funcionament d'aquests models de llenguatge.
5: Gràcies, Miquel Rodríguez, cada setmana a Ràdio Arrels.
6: Moltes gràcies, Paula. Adiu.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
7: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a una grande journée gratuite dedicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions compromeses amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles per a infants i molt més. Valor en fête el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca. El programa complet a ledepartement66.fr.
8: Ràdio Arrels.
9: Arrels.
5: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
1: Són les 7:30 i escolteu No perdem el nord a Radio Arrels. I per saber quin temps farà avui dilluns 28 de setembre, parlem amb l'Albert Noguer.
5: La previsió del temps. Albert Noguer.
10: Bon dia. És a partir d'avui que el temps comença a canviar, malauradament, però sense aquestes precipitacions que tant falta fan. De moment, aquesta tarda, les temperatures màximes continuaran altes, últim dia normalment, amb 28 graus a Estagell, a Prada i a Ceret, 27 a Elna i a Perpinyà, 22 graus aquesta tarda de màxima a Cerdanya del Vall d'Oceja, tot això sota el sol. I a partir de demà dimarts, doncs, comença un temps variable, núvols, clarianes. Normalment són els núvols que haurien de dominar i demà, per començar, amb possibilitat d'alguns petits xàfecs i ruixats aïllats a la muntanya de les Alberes fins al Vallespí, el Conflent i el Capcí, així com a Cerdanya. Dimecres, malauradament, doncs això s'haurà acabat, continuarà aquest temps variable i, si fa o no fa, haurem d'esperar el cap de setmana per esperar tornar a veure algunes petites precipitacions, però tot just sobre els relleus i, sens dubte, de moment, amb unes acumulacions molt poc importants.
0: Radio Arrels. A Morellàs, 88.2.
5: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: Per arribar fins a les 8, doncs, tindrem música clàssica amb la crònica Pau Casals. Copernicus és el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, és el programa de la crònica CO2.
8: Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Enric Balaguer. I per saber-ne més sobre la vida del mestre Pau Casals a Puerto Rico, connectem amb Puerto Rico amb José de la Noy. José de la Noy, bon dia.
3: Bon dia.
2: Parlem amb José de la Noy, que és una persona que coneix bé la vida de Pau Casals a Puerto Rico. Quan Pau Casals va visitar Puerto Rico per primera vegada?
3: Va rebre la primera invitació per visitar a Puerto Rico l'any 1951.
2: 1951.
3: Mentre vivia exiliat a Prada de Conflent. De part del Jaime Benítez, rector de la Universitat de Puerto Rico. La segona invitació formal que va precipitar la seva primera visita i posterior trasllat va arribar en 1955 de part del govern de Puerto Rico i del seu governador Luis Muñoz Marín.
2: Escoltem les paraules del governador en l'acte que fa Pau Casals, fill adoptiu de Puerto Rico.
4: Por cuanto, don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje. Por cuanto su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente, proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals, huésped de honor de nuestro pueblo.
3: Pau Casals es va mudar a la isla definitivament a finals de 1956, principalment per motius familiars. La terra natal de la seva mare era Puerto Rico, la ciutat era nadigua de Mayagüez, i per la seva ferma oposició al règim franquista a Espanya, que va motivar el seu exili voluntari.
2: Com va ser acollit a Puerto Rico?
3: Va ser rebut amb gran entusiasme i respecte per les autoritats i la comunitat puertorriqueña, que el consideraven un orgull per a Puerto Rico. La seva arribada va ser un esdeveniment cultural de gran envergadura i va marcar l'inici d'un renaixement internacional per a la seva música.
2: José de la Noy, on vivia? Pots fer una descripció de la seva, de la ciutat on vivia i de la casa?
3: Ha tingut tres cases. La primera, localitzada en Santurce. La segona, en Isla Verde. I la tercera, al barri de Río Piedras. Cases molt, molt boniques, cerques del mar.
2: Amb qui relacionava durant el dia amb Pau Casals el mestre?
3: Els relacionant amb figures destacades de l'àmbit cultural i polític de l'isla, entre elles la seva esposa i col·laboradora, la violoncel·lista i mestra puertorriqueña, Marta Montañés, amb qui es va casar el 1957. També va interactuar amb nombrosos músics locals, estudiants i visitants il·lustres, com per exemple Joan Manel Serrat.
2: I ha donat alguns concerts, ha actuat a Puerto Rico?
3: Sí, va donar concerts i va a ser fenomenal per la creació del reconegut Festival Casals a Puerto Rico a l'any 1956 durant la seva visita inicial. Un esdeveniment anual de música clàssica de renom mundial. També va fundar l'Orquestra Simfònica de Puerto Rico el 1958.
2: Escoltem el mestre dirigint un assaig de la Tercera Simfonia de Beethoven a Puerto Rico.
0: Pam. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 1! Thank you.
2: Bravo. Quina relació tenia amb els músics de l'illa? Vull dir que la música de l'illa, vull dir de la música tradicional.
3: La seva relació amb els músics de l'illa va estar molt estreta i formativa. Va actuar com a mentor, inspiració, creant institucions musicals clau, com l'Orquestra Simfònica i el Conservatori de Música de Puerto Rico, que va solidificar el panorama musical clàssic puertorriqueñi.
2: José de la Noy, com va ser els últims dies de Pau Casals a Puerto Rico?
3: Els seus últims anys a Puerto Rico, on va experimentar un renaixement internacional. Va morir a l'Hospital d'Auxilio Mutuo, en Atorrey, San Juan, un 22 d'octubre de 1973, a l'edat de 96 anys. Els seus últims dies van estar plens d'activitat musical i compromís humanitari, com la composició de l'himne de les Nacions Unides. Després de la mort de Franco, les seves restes mortals van ser traslladades a la seva Catalunya natal.
2: Bé, José de la Noy, moltes gràcies. Se'n parla encara de Pau Casals a Puerto Rico?
3: Sí. L'extrañamos. La seva cultura i la seva música. Un patriota català.
2: Un patriota català i puertorriqueny també?
3: I puertorriqueny també. I puertorriqueny també.
2: Era el 13è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Des de Puerto Rico, amb José de la Noy. Amb extractes YouTube, Pablo Casals in Puerto Rico, produït per Classic Video Dream Life, i un extracte d'un assaig d'un concert a Puerto Rico l'any 1964. Una emissió de Radio Arrels Conflent.

Parlem d'univers amb el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, Copernicus, és el protagonista de la crònica CO2.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
3: Copernicus, o els ulls d'Europa sobre el planeta. Bon dia. Copernicus és el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea coordinat i gestionat per la Comissió Europea amb l'Agència Espacial Europea i agències com l'Agència Europea de Medi Ambient. Va néixer arran d'una iniciativa llançada el 2001 amb un objectiu clar: dotar Europa d'una capacitat pròpia, independent i autònoma per vigilar l'estat del planeta. El programa combina satèl·lits, sensors marítims,

0: aeris i terrestres, infraestructures de tractament de dades. Els satèl·lits, anomenats Sentinel, formen 6 famílies, sovint desplegades per parelles, i observen la Terra de dia i de nit i en qualsevol temps. Mesuren la superfície terrestre i oceànica, la temperatura del mar, la qualitat de l'aire i els gasos a traça de l'atmosfera. Les dades són accessibles de manera gratuïta. La utilitat ambiental de Copernicus és enorme. Permet cartografiar boscos, aigua, sòls i agricultura sostenible, detectar vessaments d'hidrocarburs, vigilar el medi marí i seguir els moviments de terreny. També ajuda a comprendre el cicle del carboni i el canvi climàtic. Igualment, serveix de més en més per cartografiar incendis forestals en temps real, i les seves imatges també mostren la sequera i les inundacions que colpegen Europa cada cop més. En un moment de crisi climàtica, expliquen els responsables de Copernicus, disposar d'informació fiable i oberta és la base per prendre bones decisions i, a més, aquestes dades són a l'abast de governs, científics i ciutadans i accessibles de manera totalment gratuïta.
1: Radio Arrels, a Enveig, 93.1. Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 8, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i potser ens escolteu anant a la feina per donar-vos una miqueta de força per aquest principis de setmana. Doncs, com cada hora en punt, ja ho sabeu, comencem amb l'informatiu seguit de la meteo.
3: L'informatiu a Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 28 de setembre i us informa Paula Escudero. A Perpinyà, unes 800 persones s'han concentrat aquest dissabte al peu del Castellet en una mobilització pel clima, la pau i la justícia social. La protesta ha reunit una desena de sindicats, associacions i col·lectius. Els manifestants han alertat de l'impacte de les sequeres, els incendis i les onades de calor sobre el territori. Més de 260 concentracions han tingut lloc arreu de l'estat francès. Una altra mobilització està prevista demà també a Perpinyà i també arreu de l'estat francès, amb més de 160 manifestacions convocades per reclamar més recursos per als serveis públics. Els sindicats que la convoquen rebutgen el projecte de pressupost per al 2027 que preveu 50.000 milions d'euros d'estalvi. Denuncien la manca de personal i de recursos en àmbits com la sanitat, l'educació, els bombers i les administracions. A Perpinyà la manifestació començarà a les 10:30 a la plaça de Catalunya. Benoît Castanedo ha mort aquest dissabte a l'edat de 39 anys després d'un accident de submarinisme a Portvendres. Veí del barri del Vernet, havia estat president del club de rugbi del Fogalaic de l'Alt Vernet i també elegit al Consell Departamental. L'accident es va produir mentre es practicava submarinisme i, malgrat ser reanimat i traslladat a Perpinyà, va morir hores més tard. L'Ajuntament de Perpinyà ampliarà les zones d'aparcament de pagament al centre de la ciutat, amb noves places als barris de l'Estació i de Sant Martí. Les noves zones seran de color groc, la tarifa més econòmica, amb un cost d'un euro per migdia. Encara no hi ha una data exacta determinada per aplicar el canvi, però l'Ajuntament assegura que es posarà en plaça abans de l'1 de gener del 2027. Continuem amb salut. Els tractaments hormonals de la menopausa administrats per via oral augmenten el risc de trombosi. Això és el que demostra un estudi danès que acaba de ser publicat al British Medical Journal. La investigació, que ha analitzat més d'un milió de dones, assenyala que aquest risc de trombosi es manté independentment de la dosi o de la durada del tractament oral. Els tractaments orals d'estradiol a dosis altes i durant més d'un any també s'associen a un major risc d'infart i d'ictus. En canvi, els tractaments administrats per via transdèrmica, com els pegats, gels o esprais, no mostren un augment del risc trombòtic. EDF vol revisar a l'alça els límits reglamentaris de temperatura dels rius per poder continuar abocant-hi aigües de refredament de les centrals nuclears calentes. Aquest estiu, fins a 15 reactors nuclears han hagut d'aturar-se al mateix temps a causa de les altes temperatures. L'Autoritat de Seguretat Nuclear fixa aquests límits per protegir els ecosistemes aquàtics de l'escalfament provocats per les centrals. Una proposta que agreujaria la pressió sobre els ecosistemes aquàtics en episodis de forta calor. I en paral·lel, el reactor nuclear de Flamanville ha aturat la seva activitat per sotmetre's a una revisió completa que inclou el canvi de la tapa del reactor de prop de 100 tones, cosa que durarà un any. Acabem amb una mica d'agenda perquè avui comença el Festival de Cinema LGBT+, Et Alors. El programa inclou una vintena de projeccions, així com espectacles, lectures i exposicions. Les activitats passaran per Perpinyà, però també per municipis com Ceret, Portvendres, Canet i Leucata. Per tancar el festival, el dijous 5 de novembre es representarà l'espectacle Pink al Memorial del Camp de Ribes Altes. L'obra recupera la història de persones homosexuals perseguides i deportades pels nazis. I ara l'Albert Noguer ens farà la previsió meteorològica. La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Bon dia. És a partir d'avui que el temps comença a canviar, malauradament, però sense aquestes precipitacions que tant falta fan. De moment, aquesta tarda, les temperatures màximes continuaran altes, últim dia normalment, amb 28 graus a Estagell, a Prada i a Ceret, 27 a Elna i a Perpinyà, 22 graus aquesta tarda de màxima a Cerdanya del Vall d'Oceja, tot això sota el sol. I a partir de demà dimarts, doncs comença un temps variable, núvols, clarianes. Normalment són els núvols que haurien de dominar i demà, per començar, amb possibilitat d'alguns petits xàfecs i ruixats aïllats a la muntanya de les Alberes fins al Vallespí, el Conflent i el Capcí, així com a Cerdanya. Dimecres, malauradament, doncs això s'haurà acabat, continuarà aquest temps variable i, si fa o no fa, haurem d'esperar el cap de setmana per esperar tornar a veure algunes petites precipitacions, però tot just sobre els relleus i, sens dubte, de moment, amb unes acumulacions molt poc importants.
5: Radio Arels. A Prada, 95.5.
1: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
2: D'aquí poc, la revista de la setmana es parlarà de la revista Sapiens, que té com a portada en Francesc Cambó, que és un dels polítics catalans més influents de la història de Catalunya. Després parlem amb el grup Cel Obert pel disc de la setmana. Per un projecte transfronterer, l'associació USAP ha invitat el Club de Sant Cugat per fer un torneig. Doncs és el programa d'aquesta segona hora de No perdem el nord per avui, dilluns 28 de setembre.
3: Radio Arrels.
0: Radio Arrels.

0: La revista de la setmana.
1: Amb Pasqual Tirac.
2: Com sempre, volem connectar amb la Clàudia Pujol, la directora de la revista Sapiens, per tal de fer-nos una idea del contingut del número del mes. Bon dia, Clàudia.
3: Hola, bon dia, Pasqual.
2: A portada del mes de setembre tenim un home polític català que sembla ser no fa la unanimitat a favor d'ell.
3: Exactament, sí. Mira, aquest setembre, doncs fa concretament el 2 de setembre, farà 150 anys que va néixer Francesc Cambó, un dels polítics més influents de la història contemporània de Catalunya, segurament doncs, el polític més influent de la primera meitat del segle XX. I tanmateix, bé, estem convençuts que l'aniversari passarà completament desapercebut. Des del Sapiens ens hem preguntat, no, per què? Per què ningú no reivindica Cambó? Què és el que explica aquest oblit? A veure, Cambó no és un personatge en absolut irrellevant, ben al contrari, és una figura molt incòmoda, molt difícil d'encabir, podríem dir, en les categories polítiques d'avui. No? Cambó és un dels grans dirigents del catalanisme polític, va defensar doncs, en un moment determinat amb molta força l'autonomia de Catalunya. Al mateix temps, és un personatge que va tenir una idea molt clara, que és que calia reformar Espanya, però el projecte aquest de reformar Espanya va fracassar. I aquí comença una mica la seva gran paradoxa. Ell era un home molt conservador, un home d'ordre, però també era un polític molt modern que entenia la política doncs, com una eina de gestió, una eina de transformació. De la mateixa manera doncs, que fracassa en el seu projecte polític, triomfa de manera espectacular en els negocis, no? I és una persona doncs, que arriba a acumular una fortuna absolutament immensa. Fortuna doncs, que en bona part dedica al mecenatge cultural. Això és una part de Cambó, però també hi ha una altra cara de Cambó, que és una part que pesa molt i segurament doncs, molt més en la nostra memòria col·lectiva, que és quan esclata la Guerra Civil el 36, Cambó es troba que ha de prendre partit i és una persona doncs, que opta abans per l'ordre abans que per la revolució, i això vol dir que en un moment determinat ell acaba finançant el bàndol franquista i aquesta decisió marca, podríem dir definitivament, la seva imatge. I aquí tenim la paradoxa, doncs, que és un personatge doncs, massa catalanista per uns, massa franquista per als altres, massa burgès per l'esquerra, massa reformista per la dreta més reaccionària. I és d'aquests personatges doncs, que acaba quedant, tot i ser un personatge absolutament extraordinari i fascinant des de molts punts de vista, una autèntica bèstia política, és un personatge que queda en terra de ningú. Perquè no és fàcil convertir Cambó en un heroi, però tampoc no és possible reduir-lo a la caricatura simple no, d'un franquista. Per tant, és un personatge ple de contradiccions, com ho són moltes altres de les grans figures de la nostra història. Llavors, ens semblava que era interessant recuperar-lo, no necessàriament per reivindicar-lo, sinó per entendre'l. I això ho hem fet doncs, amb un dels principals especialistes en la figura de Cambó, que és l'historiador doncs, Borja de Riquer, amb aquesta idea no? que la història no hauria de consistir només a decidir qui són els bons i qui són els dolents, no? Això és molt senzill, molt fàcil, sinó que hauríem de mirar que ens servís per entendre per què persones intel·ligents, poderoses, persones amb projectes polítics molt ambiciosos prenen determinades decisions en un moment concret. I per mi Cambó és un cas extraordinari que explica aquesta complexitat.
2: Tots els matisos de l'home.
3: Exacte, fem totes les paradoxes Cambó.
2: Per als enamorats de Barcelona, els recomanem llegir l'article dedicat a l'Eixample i més particularment, si he entès bé, a una artèria essencial, al Passeig de Gràcia.
3: Sí, que és el Passeig de Gràcia. A veure, hi ha carrers que són molt més que un lloc per anar d'un punt a l'altre, no? que són un retrat de la ciutat. I a Barcelona hi ha un que probablement explica com cap altre les seves transformacions, que és el Passeig de Gràcia. Llavors li hem demanat a Roger Bastida, doncs, que justament aquest any va fer un llibre històric sobre aquesta artèria, que ens fes un article, i ell que ens va explicar doncs, que avui el coneixem doncs, el Passeig de Gràcia com una de les grans avingudes de luxe, amb els hotels, amb les botigues, amb els restaurants, però costa d'imaginar que abans de convertir-se en tot això, el Passeig de Gràcia era poc més que un camí que connectava, estem parlant del segle XIX, Barcelona amb la vila de Gràcia, no? Que era freqüentat per pagesos i pastors, que era un camí de cabres. I la seva gran transformació arriba al segle, a finals del segle XIX, bueno, mitjans del segle XIX, amb l'enderroc de les muralles i l'expansió de Barcelona. Llavors és quan aquest passeig es converteix, comença a convertir-se en un dels grans eixos de la nova ciutat. I en l'aparador doncs, d'aquesta burgesia, no?, del segle XIX, que s'està enriquint amb la indústria, en alguns casos doncs, que ha fet diners amb els negocis a Amèrica. I aquí és on apareix un dels capítols més interessants, que és quan el Passeig de Gràcia es converteix a principis del segle XX en un autèntic laboratori del modernisme, perquè les famílies més riques hi construeixen les seves residències, competeixen entre elles per veure qui té la façana més espectacular. Els arquitectes del moment, doncs Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, van transformant amb els palauets, no?, el passeig en una mena de museu a cel obert. Però la història no acaba aquí, no? Té moltes altres metamorfosis. I en un moment determinat, aquest espai, doncs, que havia estat un símbol de la burgesia, es va convertint també en escenari doncs, del poder polític, no? De les manifestacions, de les desfilades i del gran consumisme d'avui, que és la catifa vermella on hi ha les grans marques, on hi ha els hotels de luxe. I el més interessant és que encara podem resseguir totes aquestes metamorfosis a través d'alguns edificis que encara han sobreviscut i de comerços que han sobreviscut i d'altres doncs, que ja no, perquè han desaparegut doncs, també per tota l'especulació urbanística. I bé, em semblava interessant que explicar la història del Passeig de Gràcia és explicar com un antic camí de pastors doncs, s'ha acabat convertint en això en un segle i mig en l'aparador doncs, de la riquesa i el poder dels barcelonins.
2: Un altre tema, que sempre se comenta que si la nostra cuina és tan rica i saborosa, és en part gràcies a les espècies que importaven de les Amèriques. Però l'article que dediqueu al safrà, me sembla que concerneix un safrà autòcton, genuí, o en tot cas conreat a Catalunya, és això l'idea?
3: Sí, sí, sí. De fet, bueno, hi ha productes que avui ens semblen gairebé anecdòtics, però que en un moment de la nostra història doncs, van arribar a moure fortunes. I un d'aquests productes, una d'aquestes espècies, va ser el safrà. Llavors, amb una de les especialistes sobre la temàtica, que és la historiadora Dolors Piferrer, el que fem és explicar com entre els segles XIV i fins al XV, Catalunya es va convertir en un dels grans territoris productors i exportadors de safrà a tota Europa. I parlem doncs, d'un producte extraordinàriament valuós. O sigui, pensa que per obtenir un quilo de safrà calen desenes de milers de flors. Cada flor només té uns 3 petits estigmes, no? Es poden aprofitar. Això explica no? que aquests petits brins fossin gairebé tan cars com l'or, no? Perquè el safrà doncs, tenia molts usos. Es feia servir per cuinar, però es feia servir com a colorant, com a ingredient medicinal, en rituals, en cerimònies. I a l'edat mitjana doncs, la demanda d'aquest producte era molt gran. I a més també és interessant veure que aquesta economia no es concentrava només a les grans ciutats, sinó que el safrà va transformar també moltes zones rurals del país, perquè hi havia doncs, molts pagesos que el cultivaven, mercaders que el compraven i l'exportaven, notaris que documentaven totes les transaccions, institucions que en regulaven el comerç. Per tant, hi havia muntada tota una cadena econòmica doncs, al voltant d'aquesta flor. I també doncs, expliquem que les exportacions, el safrà català, viatjava molt lluny, no? Sortia dels mercats i fires del Principat i arribava a nombrosos territoris europeus i mediterranis per això, no? Perquè era un producte molt petit, molt lleuger i car, i això el convertia doncs, en una mercaderia d'aquestes molt ideals per al comerç doncs, a llarga distància. Per tant, si rere uns minúsculs brins, doncs, hi havia tota una xarxa comercial molt, molt interessant. I això va ser així fins a la Guerra Civil Catalana no? del segle XV, que aquest centre de safrà doncs, es va anar desplaçant doncs, cap a Saragossa i València i al final doncs, el safrà aragonès es va acabar imposant doncs, el safrà català.
2: D'acord, vols dir que ara hi ha molt poca producció o gens fins i tot?
3: Sí, segueix havent-hi producció, però n'hi ha molta menys avui. Per exemple, el gran productor mundial del safrà és l'Iran, no? Per tant, se segueixen fent, però no és significativa la seva indústria. El que sí que segueix passant és que el safrà continua sent l'espècie més cara de tot el món, tot i que és evident, no, que el seu valor també actual depèn molt, doncs, de la qualitat. Hi ha moltes qualitats, hi ha diversos orígens, però ara no és un element determinant en l'economia catalana, evidentment.
2: Aquí a Catalunya Nord hi havia alguns punts de conreu de safrà. A Vingrau n'hi havia, no sé si persegueix, hi ha Oms també aquí als Aspres, però de molt petita producció, evidentment.
3: També, sí, nosaltres també, zones com la Conca de Barberà i altres zones també segueix havent-hi, doncs, producció.
2: Un altre tema que també fa notícia actualitat són aquests lladres que sense escrúpols tallen o els endolls dels carregadors de cotxes elèctrics o les línies que alimenten els trens, tot això per robar el coure. Si llegim l'article que hi dediqueu, en sabrem més sobre l'evolució del valor del coure?
3: Sí, exacte, per això ho hem fet, no, també, perquè si queda algun dubte del seu valor als robatoris de coure, no, que hi ha cada 2x3 a les vies de tren, doncs van cada vegada més a l'alça. Llavors hem explicat en un article, doncs una mica la història del coure, no? Perquè, com tu deies, quan pensem, doncs, en les conseqüències econòmiques d'una guerra, no, a l'Orient Mitjà, el primer que ens ve al cap és el preu del petroli. És gairebé una associació automàtica, no? Si hi ha tensió en alguna regió, augmenta la incertesa i els preus, doncs, els carburants pugen. Això sempre sona, és el que passa, no? És el primer que t'imagines. Però les guerres també tenen molts altres efectes col·laterals i aquesta darrera guerra a l'Iran n'ha posat un més sobre la taula que es pot semblar sorprenent, però que no és, que és el coure, no? Que és aquest metall, doncs expliquem tota la seva història, que té una història molt més antiga del que podríem imaginar. De fet, és el primer metall amb què es va relacionar l'ésser humà fa 10 milions d'anys, no? Molt abans, doncs, que aprenguéssim a treballar el ferro. Les comunitats del Pròxim Orient i del Mediterrani van descobrir vetes d'aquest mineral, que és vermellós, que és molt dúctil, és molt maleable, però resistent, doncs, per fabricar, doncs, les eines que fabricaven en aquell moment, eines, objectes d'artesania, ornaments. Al principi, doncs, el treballaven en fred, senzillament, doncs, colpejant-lo fins que li donaven, doncs, la forma que volien. I, de fet, hi ha testimonis d'aquesta primera relació amb aquest metall que són molt antics. O sigui, parlem d'una cova que hi ha a Xanidar, al Kurdistan iraquià, que els arqueòlegs, doncs, van trobar un penjoll de coure que havia estat modelat fa gairebé 12.000 anys. O sigui, que és una barbaritat, no? I aquest metall que els nostres avantpassats, doncs, utilitzaven, doncs, per fer un penjoll, què passa? Que avui és imprescindible per al món que estem construint. Per tant, és un material que és fonamental per les xarxes elèctriques, pels centres de dades, pels vehicles elèctrics, per plaques solars, per aerogeneradors, no? És una peça clau tant en la revolució digital com en la transició energètica. Per tant, en un món cada vegada més electrificat, necessitem més i més coure. I si les tensions geopolítiques en moments determinats amenacen aquestes cadenes de subministrament, o en dificulten l'extensió, o en dificulten el transport, el preu pot arribar a disparar-se molt, com sembla que està passant en els darrers temps, no? I això que deies tu, i els robatoris, doncs, de coure les vies, doncs, van cada vegada més a l'alça, cada vegada, doncs, més obren les portades dels telenotícies.
2: Parlem de prehistòria, també amb un altre article.
3: Sí, perquè generalment no parlem gaire de prehistòria. Em semblava, doncs, interessant explicar-te aquest projecte, que és, a veure, durant dècades els arqueòlegs han interpretat els jaciments prehistòrics, no?, com un reflex de l'activitat humana. Llavors, la pregunta és què passa quan llops, guineus, corbs o altres carronyaires o rapinyaires alteren aquests campaments abandonats. Llavors, amb aquesta pregunta neix un projecte europeu que es diu Scavengers, que aquí dirigeix, doncs, un dels prehistoriadors i col·laboradors de la revista Sapiens, que és el Jordi Rossell, que es plantegen aquesta pregunta, no? Quan un arqueòleg, doncs, entra en un jaciment prehistòric, troba ossos, troba eines de pedra, no? Restes d'un campament antic, i tendeix a pensar que tot allò és el resultat de l'activitat humana. Però i si una part d'aquest jaciment l'haguessin construït als animals? Llavors, ells, els que fan, és muntar una sèrie de campaments experimentals, com si fóssim a l'època Neandertal, o sigui, deixen en els campaments restes d'animals consumits i després posen càmeres i analitzen amb les càmeres tota aquesta acció que fan els carronyaires. I bé, i estan trobant coses que s'han d'acabar de recopilar moltes dades. Ara han fet un experiment que és el que nosaltres reproduïm a Lleó, a la zona de la Banyesa, però també amb els llops, no? que han vist doncs, quin és el comportament doncs, dels llops i d'altres animals en aquest tipus de camps. També n'han fet un altre a la zona de Tanzània amb les hienes, i ha previst fer-ne algun també a la zona del Pallars amb els ossos, però és interessant i, clar, el que van trobant qüestiona una imatge molt arrelada, no? Nosaltres, la imatge que tenim dels neandertals, no?, sempre ha estat vinculada a les coves. I ells es pregunten, i si aquesta vinculació fos en part una il·lusió creada per la conservació arqueològica? Per tant, és possible que els neandertals es moguessin molt més pel territori i que senzillament les coves siguin els llocs on les seves traces han tingut més possibilitats de sobreviure al pas del temps. Com aquesta pregunta, doncs, moltes altres, que doncs, fa qüestionar alguns dels dogmes que semblaven molt, molt establerts, no?, i molt inamovibles de la prehistòria. I ens semblava doncs, interessant acompanyar doncs, aquest equip d'arqueòlegs a fer aquest estudi de camp en un lloc determinat doncs, a l'estat espanyol.
2: Molt bé, molt interessant com a iniciativa.
3: Sí, sí, és un tema molt, molt apassionant i molt desconegut.
2: I bé, doncs, sempre vacil·lant entre història, actualitat, gastronomia i política, un número de setembre que llegirem amb ple, evidentment. Moltes gràcies, Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens. Ens retrobem el mes que ve.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i fins al mes que ve. Una abraçada, Pasqual.
0: La revista de la setmana.
1: Amb Pasqual Tirac.
4: Radio Arrels. A Bages, 95.
5: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a una grande journée gratuite dédicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions compromeses amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles, Clasper Infants i molt més. Valor en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet à le département 66.fr.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
4: Són les 8 i mitja, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i ara, com cada mitja hora, la previsió del temps.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Bon dia. És a partir d'avui que el temps comença a canviar, malauradament, però sense aquestes precipitacions que tant falta fan. De moment, aquesta tarda, les temperatures màximes continuaran altes, últim dia normalment, amb 28 graus a Estagell, a Prada i a Ceret, 27 a Elna i a Perpinyà, 22 graus aquesta tarda de màxima a Cerdanya del Vall d'Oceja, tot això sota el sol. I a partir de demà dimarts, doncs, comença un temps variable, núvols, clarianes. Normalment són els núvols que haurien de dominar i demà, per començar, amb possibilitat d'alguns petits xàfecs i ruixats aïllats a la muntanya de les Alberes fins al Vallespí, al Conflent i al Capcir, així com a Cerdanya. Dimecres, malauradament, doncs això s'haurà acabat, continuarà aquest temps variable i, si fa o no fa, haurem d'esperar el cap de setmana per esperar tornar a veure algunes petites precipitacions, però tot just sobre els relleus i, sens dubte, de moment, amb unes acumulacions molt poc importants.
6: Ràdio Arrels. A Canet, 95.
3: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
4: Tota aquesta setmana parlem amb el grup Cel Obert sobre el seu treball. Per un projecte transfronterer, l'associació USAP ha invitat el club de Sant Cugat per fer doncs, un torneig, és el programa d'aquesta darrera mitja hora de No perdem el nord.
7: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
8: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Comença una nova setmana musical a Ràdio Arrels. Escolteu el disc de la setmana, el vostre programa on cada dia presentem una cançó diferent d'un músic o grup català. I aquesta setmana tenim el grup Cel Obert, que ens presenta el seu treball musical. Per parlar-ne tenim els tres membres del grup, el Miquel, la Laia i el Martí. Bon dia a tots tres.
9: Bon dia.
3: Primer de tot, em podeu explicar quan va ser creat aquest trio i com va ser creat?
9: Doncs aquest trio va ser creat ara farà 4 anys. Ens vam conèixer a l'ESMUC, a la Universitat de Música de Superior de Catalunya, i ens vam conèixer arrel d'una audició que vaig fer jo de cant, on el Miquel va acompanyar amb el piano, i el Martí va venir a veure-la i va ser una mica com amor a primera escolta i ens va proposar de fer un projecte junts. I va ser tot molt ràpid, realment, i arrel d'aquell dia doncs, ja vam començar a composar, a quedar i bueno, fins aquí estem ara mateix, després de 4 anys, ara traient aquest segon disc.
3: Us podeu presentar els uns als altres de la manera que vulgueu?
10: Doncs la Laia és la cantant del grup, tot i que a més de cantant també és violinista, quan vols t'agafa el pandero quadrat o la guitarra, i la veritat és que és una mica l'ànima d'aquest grup, ja que creiem que la seva veu és com el principal motor de, com de transmetre els missatges que volem dir amb les nostres cançons.
9: El Martí Vila és el violinista oficial de Cel Obert, també un de les persones del nucli del que és tot aquest projecte, del motor del projecte. Per començar, com a violinista i com a persona és espectacular. El violí dona una llum i un so i un color a la nostra música molt característics que ens fa sonar a cel obert. Però bueno, també una mica com jo i com el Miquel, som tots molt polifacètics i tant agafa el violí com canta, com el piano, com la guitarra.
10: I el Miquel, al final, però no menys important, tot el contrari, ell realment és teclista i compagina aquesta funció a cel obert amb la guitarra. I també, si l'haguéssim de descriure breument, crec que és el Miquel et dona com allò que necessitem en el moment que realment ho necessitem. I és aquella visió creativa, pacient, que escolta i que realment et dona allò que necessites quan ho necessites.
3: Ara començarem per parlar de la cançó que es diu Bar de l'Eixample. Qui és que l'ha escrit aquesta cançó?
9: Entre els tres.
3: Les cançons sempre les escriviu entre els tres?
10: Doncs no, sobretot en el primer disc la majoria de composicions eren d'en Martí, però a partir de l'EP que vam treure l'any passat, Ombres, vam començar a compondre junts i tot el que estem fent a partir d'ara ja és compost al 100% entre els tres i no és excepció Bar de l'Eixample, que va ser una de les primeres cançons que vam compondre ara per aquest nou treball que estem preparant.
3: D'això del vostre procés de composició, doncs, en tornarem a parlar més endavant. Tot el que és els arranjaments i la música, qui és que els fa? També ho feu tot entre els tres?
9: Sí.
10: Sí, exacte.
9: Ara mateix tot és entre els tres.
10: Sí, és un procés molt, molt dinàmic, realment. És a dir, s'entrellaça tot el que estem dient, des de que neix la cançó, des de la componem, fins que anem a l'estudi, la produïm i la portem a l'escenari. És un procés fluid que ens costa molt de delimitar i realment tots participem en cadascun d'aquests esglaons.
3: Doncs en aquesta cançó, la cançó Bar de l'Eixample, parleu d'una parella que porten 7 anys junts i que es van conèixer en un bar de l'Eixample. Doncs, de qui parla aquesta cançó?
9: És una parella fictícia, realment. És un bar fictici, però alhora explica una realitat que segur que molta gent ha viscut o està vivint, d'aquesta idea d'una relació que ha anat florint i ha anat sent i vivint en la quotidianitat i en la cura del cuidar-se i de poder fer una vida normal sense grans coses, sense coets constants, no? En aquesta constància durant tant de temps, no? Fins que de cop una de les dues persones decideix que potser pues, vol fer el pas de casar-se, no? I amb aquesta imatge fictícia també, no, d'un bar que resisteix a l'Eixample, no, un Eixample que ara mateix està patint molt la gentrificació i aquestes cadenes que tots coneixem, que veus per tot Barcelona i per totes les ciutats, no? I aquesta idea d'un bar que està resistint des de fa 20 anys, no, allà en peu de guerra, no? On es van conèixer aquesta parella i és una mica doncs, aquesta metàfora, aquesta oda i metàfora a la cura de la quotidianitat.
3: Totes aquestes referències a l'urbanisme de la ciutat de Barcelona surten en gairebé cada cançó d'aquest treball.
10: Sí, de fet vam voler que fos una mica un leitmotiv que anés sortint al llarg del treball i al final també el nom del nostre grup, Cel Obert, fa referència, no?, a aquest espai dintre un edifici i vam voler que aquest nostre segon disc aprofundís en això i expliqués doncs, tot un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o d'un cel obert d'un bloc de pisos, per ser més concrets.
3: Doncs va, tot seguit, escoltem la cançó Bar de l'Eixample.
2: És dimecres, dorms al meu costat i jo pensant aquest dissabte ja farà 7 anys.

0: Escoltàveu Bar de l'Eixample de Cel Obert. Ens retrobem demà a la mateixa hora per escoltar i presentar una altra cançó d'aquest grup.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació USAP ha invitat al club de Sant Cugat per fer un torneig dins un projecte transfrontaler. En parla un dels entrenadors del club, Àngels Vives, al micro d'en Pere Manzanares.

0: Això ho sap, ha invitat el club de rugbi de Sant Cugat per un torneig. Heu portat un centenar de joves. Àngels Vives, sou entrenador de l'edat dels 14-15 anys, és això?
1: És això, sí. Hem portat quatre equips, de quatre categories, sub-14, sub-15, sub-16 i sub-18. I bueno, ja portem jugar tres categories i ara començarà la sub-18 i aquí estem passant tot el dia amb molt de goig, disfrutant del rugbi amb els equips de l'USAP.
0: El Sant Cugat és un dels clubs històrics de Catalunya. Si remuntem amb el temps, la gent que ha aficionat al rugbi pensa en la Sant Boiana, però Sant Cugat és un dels clubs que compten dins de la història del rugbi català.
1: Sí, hi ha clubs molt, molt històrics que tenen més de 100 anys, com la Sant Boiana o el Buc. El Sant Cugat té menys història, però en aquesta petita història s'ha guanyat una bona posició per nivell de rugbi i ara mateix, sobretot a l'escola, és capdavantera, és una Sant Boi, dintre de tot el que és el rugbi català.
0: Mm. Els lligams amb l'USAP són recents o venen de lluny?
1: Bueno, des del principi, el Sant Cugat, jo crec que és part de la clau de per què ha crescut tant la seva escola és perquè sempre ha mirat a França. Sempre hem mirat aquí a Perpinyà, anem a Toulouse, anem a Narbonne, i per nosaltres pujar aquí és veure un nivell de rugbi que és on ens voldria arribar, tant nosaltres com la resta de Catalunya. I dintre de les nostres viatges, clar, ho sap, sempre està present. Per la proximitat, perquè també és sentir propers, no només en distància, sinó en els nostres cors, com ens porteu aquí, com ens tracteu, ens sentim a casa, el llenguatge, la cultura, ens sentim molt propers i sempre mínim dues vegades a l'any venim aquí.
0: El rugbi a Catalunya s'ha introduït d'hora, eh? Vull dir, parlem és centenari, eh? no és de la darrera pluja. Però ha tingut sempre dificultats davant del futbol, que és l'esport majoritari a Catalunya, també el bàsquet i d'altres esports col·lectius. Com està progressant ara el rugbi? En quina fase es troba?
1: Bueno, ja fa temps que està progressant, però jo crec que per la gent que viu aquí a Perpinyà encara explicar-s'hi que és molt diferent. Nosaltres com venim aquí, el primer que veiem quan passem la frontera són camps de rugbi, als pobles. Això no ho tenim allà. Els camps de rugbi estan a Barcelona, estan a Tarragona n'hi ha un, a Girona n'hi ha un, però no tenim a cada poble el seu camp de rugbi, un, dos o fins i tot tres o quatre que hem arribat a veure nosaltres. Llavors està progressant, però està costant molt perquè l'esport rei és el futbol i no té... No veiem aquesta cultura de tots els pobles, l'esport número 1 és el rugbi que hi ha aquí. Llavors sí, anant progressant, jo crec que s'està fent un esforç des de la Federació Catalana i Espanyola perquè pugi el nivell, però a nivell de fitxes va a poc a poc, va a poc a poc.
0: Tot i que actualment amb la mediatització i amb el rugbi tal com es practica arreu del món, passa per televisió, desvetlla interès, perquè hi ha gent que potser no van a l'estadi, però que ho miren a la televisió.
1: Bueno, hi ha poca transmissió a la televisió, són televisions de pagament o... que ja tens que contractar i és difícil. Hi ha molta afició per veure, jo crec que hi ha molta més afició que gent que ho hagi practicat de veritat, perquè és un esport que crida l'atenció, però és difícil veure-ho a les televisions i que es faci propaganda a les televisions que d'allà. Ara amb la tecnologia que hi ha, ara qui vol veure rugbi ho veu, però no hi ha publicitat, no hi ha notícies... No hi ha un esforç mediàtic per publicitar-ho, això sí, costa molt.
0: El que m'ha sorprès mirant aquest torneig, potser és per obligació perquè no arribeu a constituir un equip més amb minyons, amb minyona, ja és les femenines, les minyones que han jugat al costat de joves, de minyons de casa vostra, a davant dels equips de l'USAP que només eren constituïts de nois.
1: Sí, bueno, això sí que de cara a les noies... nosaltres tenim una idiosincràsia que és que no poden jugar, no hi ha suficientment noies per jugar equips només femenins.

0: femenins fins a sub-18. Llavors, sub-14 i sub-16 es veuen obligades a jugar amb nois.
1: No planteja cap problema?
0: No, no, no. I les noies, per altra banda, això els fa fer un salt de qualitat bastant gran. De fet, quan juguem tornejos, a França està molt més igualat quan juguen noies nostres contra noies, equips de noies francesos, que no passen als nois. I això és perquè han estat treballant, han estat jugant contra nois que físicament estan més forts i tenen més un desenvolupament físic molt diferent. Llavors, costa, però jo crec que ho perceben com alguna cosa positiu. De fet, jo tinc una filla que juga i per ella ara ha passat al sènior femení i al principi li ha costat una mica perquè li trobava a faltar els seus companys. Per ella és un jugador més i els seus companys la tractaven com un jugador més. Llavors ella estava supercontenta en aquest ambient. Llavors la veritat és que l'experiència és molt positiva. Les tractem com una més i elles es senten molt empoderades de poder lluitar amb igualtat contra nois en un esport tan físic.
1: Bé, suposo que aneu satisfets per aquest torneig aquí a Perpinyà, a la plana de jocs de la USAP. Es pot pensar a un retorn, a un torneig equivalent a casa vostra, properament, l'any vinent, potser?
0: Bueno, nosaltres USAP sempre el convidem i...
1: Té bona imatge l'USAP a Catalunya o a casa vostra?
0: Sí.
1: Se'l veu com un equip de casa o un equip curiós, un equip com se'l veu?
0: Bueno, l'USAP, com un equip molt proper, com un equip que el tenim, no juguem dintre de les nostres lligues regionals, però que és accessible, podem accedir, sempre estem ens tracten molt bé, amb els braços oberts, i també passa molt que hi ha molta afició per veure l'equip masculí de primera, el primer equip. I hi ha molta gent que aquesta proximitat l'utilitza molt per veure rugby de qualitat, amb un ambient molt proper, molt català, i moltes vegades hi ha molta afició per anar pujant cada mes, cada dos mesos, a veure els partits de l'USAP. Sí.
1: Molt bé, moltes gràcies a Àngels Vives, del Club de Rugby de Sant Cugat.
0: A vosaltres.
2: Radio Arels, en FIAC, 95.
3: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9 tindreu, doncs, com sempre, història musical d'un país. Aquí es parlarà de Sopa de Cabra. Nosaltres ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo, doncs, un bon principi de setmana i un bon dilluns.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 28 de setembre i us informa Paula Escudero. A Perpinyà, unes 800 persones s'han concentrat aquest dissabte al peu del Castellet en una mobilització pel clima, la pau i la justícia social. La protesta ha reunit una desena de sindicats, associacions i col·lectius. Els manifestants han alertat de l'impacte de les sequeres, els incendis i les onades de calor sobre el territori. Més de 260 concentracions han tingut lloc arreu de l'estat francès. Una altra mobilització està prevista demà també a Perpinyà i també arreu de l'estat francès, amb més de 160 manifestacions convocades per reclamar més recursos per als serveis públics. Els sindicats que la convoquen rebutgen el projecte de pressupost per al 2027 que preveu 50.000 milions d'euros d'estalvi. Denuncien la manca de personal i de recursos en àmbits com la sanitat, l'educació, els bombers i les administracions. A Perpinyà la manifestació començarà a les 10:30 a la plaça de Catalunya. Benoît Castanedo ha mort aquest dissabte a l'edat de 39 anys després d'un accident de submarinisme a Portvendres. Veí del barri del Vernet, havia estat president del club de rugbi del Fogalaic de l'Alt Vernet i també elegit al Consell Departamental. L'accident es va produir mentre es practicava submarinisme i, malgrat ser reanimat i traslladat a Perpinyà, va morir hores més tard. L'Ajuntament de Perpinyà ampliarà les zones d'aparcament de pagament al centre de la ciutat, amb noves places als barris de l'Estació i de Sant Martí. Les noves zones seran de color groc, la tarifa més econòmica, amb un cost d'un euro per migdia. Encara no hi ha una data exacta determinada per aplicar el canvi, però l'Ajuntament assegura que es posarà en plaça abans de l'1 de gener del 2027. Continuem amb salut. Els tractaments hormonals de la menopausa administrats per via oral augmenten el risc de trombosi. Això és el que demostra un estudi danès que acaba de ser publicat al British Medical Journal. La investigació, que ha analitzat més d'un milió de dones, assenyala que aquest risc de trombosi es manté independentment de la dosi o de la durada del tractament oral. Els tractaments orals d'estradiol a dosis altes i durant més d'un any també s'associen a un major risc d'infart i d'ictus. En canvi, els tractaments administrats per via transdèrmica, com els pegats, gels o esprais, no mostren un augment del risc trombòtic. EDF vol revisar a l'alça els límits reglamentaris de temperatura dels rius per poder continuar abocant-hi aigües de refredament de les centrals nuclears calentes. Aquest estiu, fins a 15 reactors nuclears han hagut d'aturar-se al mateix temps a causa de les altes temperatures. L'Autoritat de Seguretat Nuclear fixa aquests límits per protegir els ecosistemes aquàtics de l'escalfament provocats per les centrals. Una proposta que agreujaria la pressió sobre els ecosistemes aquàtics en episodis de forta calor. I en paral·lel, el reactor nuclear de Flamanville ha aturat la seva activitat per sotmetre's a una revisió completa que inclou el canvi de l'etapa del reactor de prop de 100 tones, cosa que durarà un any. Acabem amb una mica d'agenda perquè avui comença el Festival de Cinema LGBT+, Et Alors? El programa inclou una vintena de projeccions, així com espectacles, lectures i exposicions. Les activitats passaran per Perpinyà, però també per municipis com Ceret, Portvendres, Canet i Leucata. Per tancar el festival, el dijous 5 de novembre es representarà l'espectacle Pink al Memorial del Camp de Ribes Altes. L'obra recupera la història de persones homosexuals perseguides i deportades pels nazis. I ara l'Albert Noguer ens farà la previsió meteorològica.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Bon dia. És a partir d'avui que el temps comença a canviar, malauradament, però sense aquestes precipitacions que tant falta fan. De moment, aquesta tarda, les temperatures màximes continuaran altes, últim dia normalment, amb 28 graus a Estagell, a Prada i a Ceret, 27 a Elna i a Perpinyà, 22 graus aquesta tarda de màxima a Cerdanya del Ban d'Oceja, tot això sota el sol. I a partir de demà dimarts, doncs, comença un temps variable amb núvols, clarianes. Normalment són els núvols que haurien de dominar i demà, per començar, amb possibilitat d'alguns petits xàfecs i ruixats aïllats a la muntanya de les Alberes fins al Vallespí, al Conflent i al Capcí, així com a Cerdanya. Dimecres, malauradament, doncs això s'haurà acabat, continuarà aquest temps variable i, si fa o no fa, haurem d'esperar el cap de setmana per esperar tornar a veure algunes petites precipitacions, però tot just sobre els relleus i, sens dubte, de moment, amb unes acumulacions molt poc importants.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

El que acabem de sentir és la famosa cançó Empordà del Sopa de Cabra. Sopa de Cabra, que és un grup de rock català fundat l'any 86 a Girona i que ha fet alguna de les cançons més destacades del rock dels anys 90 a Catalunya. Van popularitzar molt l'inici dels concerts en el qual el cantant sortia a l'escenari dient «Bona nit, malparits». Els seus membres més destacats són el Gerard Quintana, el Josep Tió, el Pep Bosch, el Cuculíssic i alguns altres membres que han estat menys anys. L'any 91, Sopa de Cabra publicaria el disc Ben Endins amb 3 cançons en castellà, cosa que faria emprenyar molt una part del seu públic que els anomenaria Sopa de Venuts i aniria a boicotejar els seus concerts arribant a tirar-los pedres. Aquest fet va quedar immortalitzat amb un vídeo de la televisió local de Cardedeu, una de les primeres en actiu i que enregistrava l'arxiu, que té una entrevista a peu de concert a un espectador molt emprenyat que en els darrers anys s'ha viralitzat a xarxes socials. Sopa de Cabra va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2023.

0: I em podré tornar enrere, hem arribat als 10 minuts musicals amb Sopa de Cabra. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Sopa de Cabra.
1: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Sunyàs, 95.5.

0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: En...
1: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, som dilluns 28 de setembre i us informa Paula Escudero. A Perpinyà, unes 800 persones s'han concentrat aquest dissabte al peu del Castellet en una mobilització pel clima, la pau i la justícia social. La protesta ha reunit una desena de sindicats, associacions i col·lectius. Els manifestants han alertat de l'impacte de les sequeres, els incendis i les onades de calor sobre el territori. Més de 260 concentracions han tingut lloc arreu de l'estat francès. Una altra mobilització està prevista demà també a Perpinyà i també arreu de l'estat francès, amb més de 160 manifestacions convocades per reclamar més recursos per als serveis públics. Els sindicats que la convoquen rebutgen el projecte de pressupost per al 2027 que preveu 50.000 milions d'euros d'estalvi. Denuncien la manca de personal i de recursos en àmbits com la sanitat, l'educació, els bombers i les administracions. A Perpinyà la manifestació començarà a les 10:30 a la plaça de Catalunya. Benoît Castaneder ha mort aquest dissabte a l'edat de 39 anys després d'un accident de submarinisme a Portvendres. Veí del barri del Vernet, havia estat president del club de rugbi del Fogar Laic de l'Alt Vernet i també elegit al Consell Departamental. L'accident es va produir mentre es practicava submarinisme i, malgrat ser reanimat i traslladat a Perpinyà, va morir hores més tard. L'Ajuntament de Perpinyà ampliarà les zones d'aparcament de pagament al centre de la ciutat, amb noves places als barris de l'Estació i de Sant Martí. Les noves zones seran de color groc, la tarifa més econòmica, amb un cost d'un euro per migdia. Encara no hi ha una data exacta determinada per aplicar el canvi, però l'Ajuntament assegura que es posarà en plaça abans de l'1 de gener del 2027. Continuem amb salut. Els tractaments hormonals de la menopausa administrats per via oral augmenten el risc de trombosi. Això és el que demostra un estudi danès que acaba de ser publicat al British Medical Journal. La investigació, que ha analitzat més d'un milió de dones, assenyala que aquest risc de trombosi es manté independentment de la dosi o de la durada del tractament oral. Els tractaments orals d'estradiol a dosis altes i durant més d'un any també s'associen a un major risc d'infart i d'ictus. En canvi, els tractaments administrats per via transdèrmica, com els pegats, gels o esprais, no mostren un augment del risc trombòtic. EDF vol revisar a l'alça els límits reglamentaris de temperatura dels rius per poder continuar abocant-hi aigües de refredament de les centrals nuclears calentes. Aquest estiu, fins a 15 reactors nuclears han hagut d'aturar-se al mateix temps a causa de les altes temperatures. L'Autoritat de Seguretat Nuclear fixa aquests límits per protegir els ecosistemes aquàtics de l'escalfament provocats per les centrals. Una proposta que agreujaria la pressió sobre els ecosistemes aquàtics en episodis de forta calor. I en paral·lel, el reactor nuclear de Flamanville ha aturat la seva activitat per sotmetre's a una revisió completa que inclou el canvi de la tapa del reactor de prop de 100 tones, cosa que durarà un any. Acabem amb una mica d'agenda perquè avui comença el Festival de Cinema LGBT+, Et Alors. El programa inclou una vintena de projeccions, així com espectacles, lectures i exposicions. Les activitats passaran per Perpinyà, però també per municipis com Ceret, Portvendres, Canet i Leucata. Per tancar el festival, el dijous 5 de novembre es representarà l'espectacle Pink al Memorial del Camp de Ribes Altes. L'obra recupera la història de persones homosexuals perseguides i deportades pels nazis. I ara l'Albert Noguer ens farà la previsió meteorològica.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Bon dia. És a partir d'avui que el temps comença a canviar, malauradament, però sense aquestes precipitacions que tant falta fan. De moment, aquesta tarda, les temperatures màximes continuaran altes, últim dia normalment, amb 28 graus a Estagell, a Prada i a Ceret, 27 a Elna i a Perpinyà, 22 graus aquesta tarda de màxima a Sarrià, Cerdanya, del Vall d'Oceja, tot això sota el sol. I a partir de demà dimarts, doncs, comença un temps variable, núvols, clarianes. Normalment són els núvols que haurien de dominar i demà, per començar, amb possibilitat d'alguns petits xàfecs i ruixats aïllats a la muntanya de les Alberes fins al Vallespí, el Conflent i el Capcí, així com a Cerdanya. Dimecres, malauradament, doncs això s'haurà acabat, continuarà aquest temps variable i, si fa o no fa, haurem d'esperar el cap de setmana per esperar tornar a veure algunes petites precipitacions, però tot just sobre els relleus i, sens dubte, de moment, amb unes acumulacions molt poc importants.
3: Radio Arrels. Amies, 95.
0: Una hora 100% en català.

Corres cap a l'autobús, arribes a l'habitació, t'esperen mil amics amb els qui passaràs la nit i que ara

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 28 de setembre i us informa Paula Escudero. A Perpinyà, unes 800 persones s'han concentrat aquest dissabte al peu del Castellet en una mobilització pel clima, la pau i la justícia social. La protesta ha reunit una desena de sindicats, associacions i col·lectius. Els manifestants han alertat de l'impacte de les sequeres, els incendis i les onades de calor sobre el territori. Més de 260 concentracions han tingut lloc arreu de l'estat francès. Una altra mobilització està prevista demà també a Perpinyà i també arreu de l'estat francès, amb més de 160 manifestacions convocades per reclamar més recursos per als serveis públics. Els sindicats que la convoquen rebutgen el projecte de pressupost per al 2027 que preveu 50.000 milions d'euros d'estalvi. Denuncien la manca de personal i de recursos en àmbits com la sanitat, l'educació, els bombers i les administracions. A Perpinyà la manifestació començarà a les 10:30 a la plaça de Catalunya. Benoît Castaneder ha mort aquest dissabte a l'edat de 39 anys després d'un accident de submarinisme a Portvendres. Veí del barri del Vernet, havia estat president del club de rugbi del Fogalaic de l'Alt Vernet i també elegit al Consell Departamental. L'accident es va produir mentre es practicava submarinisme i, malgrat ser reanimat i traslladat a Perpinyà, va morir hores més tard. L'Ajuntament de Perpinyà ampliarà les zones d'aparcament de pagament al centre de la ciutat, amb noves places als barris de l'Estació i de Sant Martí. Les noves zones seran de color groc, la tarifa més econòmica, amb un cost d'un euro per migdia. Encara no hi ha una data exacta determinada per aplicar el canvi, però l'Ajuntament assegura que es posarà en plaça abans de l'1 de gener del 2027. Continuem amb salut. Els tractaments hormonals de la menopausa administrats per via oral augmenten el risc de trombosi. Això és el que demostra un estudi danès que acaba de ser publicat al British Medical Journal. La investigació, que ha analitzat més d'un milió de dones, assenyala que aquest risc de trombosi es manté independentment de la dosi o de la durada del tractament oral. Els tractaments orals d'estradiol a dosis altes i durant més d'un any també s'associen a un major risc d'infart i d'ictus. En canvi, els tractaments administrats per via transdèrmica, com els pegats, gels o esprais, no mostren un augment del risc trombòtic. EDF vol revisar a l'alça els límits reglamentaris de temperatura dels rius per poder continuar abocant-hi aigües de refredament de les centrals nuclears calentes. Aquest estiu, fins a 15 reactors nuclears han hagut d'aturar-se al mateix temps a causa de les altes temperatures. L'Autoritat de Seguretat Nuclear fixa aquests límits per protegir els ecosistemes aquàtics de l'escalfament provocats per les centrals. Una proposta que agreujaria la pressió sobre els ecosistemes aquàtics en episodis de forta calor. I en paral·lel, el reactor nuclear de Flamanville ha aturat la seva activitat per sotmetre's a una revisió completa que inclou el canvi de la tapa del reactor de prop de 100 tones, cosa que durarà un any. Acabem amb una mica d'agenda perquè avui comença el Festival de Cinema LGBT+, Et Alors. El programa inclou una vintena de projeccions, així com espectacles, lectures i exposicions. Les activitats passaran per Perpinyà, però també per municipis com Ceret, Portvendres, Canet i Leucata. Per tancar el festival, el dijous 5 de novembre es representarà l'espectacle Pink al Memorial del Camp de Ribes Altes. L'obra recupera la història de persones homosexuals perseguides i deportades pels nazis. I ara l'Albert Noguer ens farà la previsió meteorològica.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Bon dia. És a partir d'avui que el temps comença a canviar, malauradament, però sense aquestes precipitacions que tant falta fan. De moment, aquesta tarda, les temperatures màximes continuaran altes, últim dia normalment, amb 28 graus a Estagell, a Prada i a Ceret, 27 a Elna i a Perpinyà, 22 graus aquesta tarda de màxima a Cerdanya del Vall d'Ossesa, tot això sota el sol. I a partir de demà dimarts, doncs, comença un temps variable, núvols, clarianes. Normalment són els núvols que haurien de dominar i demà, per començar, amb possibilitat d'alguns petits xàfecs i ruixats aïllats a la muntanya de les Alberes fins al Vallespir, el Conflent i el Capcí, així com a Cerdanya. Dimecres, malauradament, doncs això s'haurà acabat, continuarà aquest temps variable i, si fa o no fa, haurem d'esperar el cap de setmana per esperar tornar a veure algunes petites precipitacions, però tot just sobre els relleus i, sens dubte, de moment, amb unes acumulacions molt poc importants.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Ràdio Arrels, als estudis de Perpinyà, per fer memòria amb un periodista que primer ho va ser aquí, al nord, i després al sud, en la mateixa publicació. És un transfronterer complet pel treball i també per la família. Una família sud-catalana que ve a treballar al nord i ell, molts anys després, torna al sud. Esteve Carrera, bon dia.
6: Bon dia.
5: I gràcies d'haver vingut. He aprofitat que havies vingut a la manifestació
6: per la Bressola.
5: Matí d'un dissabte del mes d'octubre.
6: Sí, una manifestació és un bon motiu per venir a Perpinyà. Sí. Doncs,
5: i vens a Perpinyà quan, en tant en tant? Quan,
6: últimament, quan entre tot el que ha passat, entre pandèmia i distància i feina, no he vingut gaire, però hi tinc relació regularment, sigui amb la família, amb els amics.
5: Perquè hi tens la família aquí.
6: Tinc encara un germà.
5: El Jacint.
6: El Jacint. I tinc amics. A part d'això, és veritat que part de la família ja és per allà a la Garrotxa i a l'Empordà.
5: D'acord. Ara vius i treballes a Girona.
6: Sí, des de d'ençà el 98.
5: El diari El Punt, avui.
6: Sí.
5: Ets redactor.
6: Sí, sí.
5: D'acord. Tu vas ser el naixement del Punt Catalunya Nord l'any 87 aquí a Perpinyà. En parlarem. Pel que fa a la família, els teus ja els a ser, perquè vaig fer aquesta missió amb el teu germà, en Jacint Carrera. Veiem, que em va explicar que el vostre pare i la vostra mare, en Martí i la Rosa, eren pagesos a Bassegoda, a l'Alta Garrotxa, que és la comarca que toca a l'Alt Vallespí.
6: Sí.
5: I que l'any 52, amb el Jacint, que havia acabat de néixer, van travessar la frontera i van anar a viure i a treballar a Costoja, a l'Alt Vallespí.
6: Sí, és això, migrants econòmics, és a dir, que no són de l'onada de gent que va entrar, molta gent que viu per aquí va entrar al moment de la retirada. En el nostre cas és aquesta segona onada dels anys 50, on hi ha molta gent, i sobretot d'aquestes zones rurals de pagesos de l'Alta Garrotxa, que passen la frontera per intentar buscar una vida millor.
5: Perquè allà al sud era molt complicat.
6: Era molt complicat, eren els anys encara, la nostra família eren 7 o 8 germans i germanes, amb l'agreujant que el nostre pare era l'hereu, és a dir, que en teoria l'hereu s'ho emporta tot. En aquest cas no hi havia gaire patrimoni, perquè eren pagesos però no eren propietaris, eren masovers a diferents masos, i doncs alguna cosa devia passar a la família entre el pare i l'avi, que no devia rutllar, i en el seu moment, jo sempre, quan en parlem amb el meu germà, crec que el que va fer era bastant agosarat, i això que el nostre pare no era pas cap revolucionari, però el fet de deixar plantat tot i marxar amb la dona i una mainada, que el germà que tenia uns mesos, en el seu moment devia ser tant o més bèstia que aquests migrants que veiem ara i que surten de casa seva.
5: I què en saps d'aquells primers anys de la teva família, del teu pare i la teva mare i el teu germà petit.
6: Jo entenc que no era pas fàcil, eh? El pare anava a bosc i vivien com podien amb una caseta per allà, engreixaven un porc, no devia pas ser fàcil, però després ràpidament varen baixar cap a la plana i això ja era una promoció d'alguna manera.
5: I perquè van anar a Pollestres.
6: A Pollestres, sí. Varen passar a treballar a la vinya. Imagino que de viure a muntanya, a fer bosc i criar un porc i una vaca i baixar a Pollestres a fer d'obrer o de granger, en deien, també d'encarregat amb un mas a la vinya, era canviar completament les condicions laborals.

0: Avui faig memòria amb l'Esteve Carrera. Som als estudis de Ràdio Arrels a Perpinyà, una tarda del mes d'octubre del 2021. Tu neixes a Pollestres l'any 59. Ja sabem que la família ha vingut de l'Alta Garrotxa, ha passat per Costoja i ha baixat a Pollestres. Uh-huh. A Pollestres hi esteu poc temps.
1: Sí, molt poc.
0: Perquè
1: sí.
0: Se'n va, la família se'n va a Toluges.
1: Sí.
0: I és aquí
1: sí,
0: que vas a escola.
1: Sí.
0: De fet, a Toluges serà el lloc de la teva infantesa, adolescència i joventut,
1: sí,
0: de fet, no?
1: Sí, sí. L'únic protagonisme que recordo de Pollestres és que vaig fer de nen Jesús el pessebre vivent.
0: Te'n recordes o t'ho van explicar?
1: M'ho van explicar, sí. M'ho van explicar perquè, sí? A més, ens explicaven que en aquell moment aquell capellà que va tenir un cert protagonisme, que era l'abbé Pagès, i malgrat tot érem els fills, tothom parlava català i tot molt bé, però érem fills d'obrers que venien d'Espanya d'alguna, sí, manera i tot això. I es veu que entre els propietaris va fer una mica d'enrenou, perquè el que havia de fer de nen Jesús havia de ser...
0: Un pollestrenc autèntic.
1: Exacte, un,
0: sí,
1: autòcton.
0: Sí.
1: Però per edat, l'últim nascut d'aquell any era jo, i doncs el capellà va dir, no, serà aquest. I sé que havien comentat a casa que havia fet un, sí, xic d'enrenou a Pollestres.
0: Sigui a Pollestres, de Pollestres no tens pas records, o a, no, Toluges t'has sentit vist malament pel fet de ser fill d'espanyols,
1: no,
0: com deien abans?
1: No, jo francament no, potser perquè no n'era conscient, però a diferència del meu germà, hi ha una diferència de 7 anys,
0: sí,
1: I ell quan va arribar tant a Sant Llorenç i potser també a Pollestres, diu que sí, que havia notat això, molt simpàtic, però que hi havia aquesta relació. En canvi jo, francament, a Toluges no, perquè els veïns que teníem també parlaven català, quan sortíem tots parlàvem francès i no notava aquesta diferència, no l'he notat.
0: A casa parlàveu català? A,
1: sí,
0: casa vostra?
1: Sí, entre parlàvem català amb els pares i entre jo i el meu germà parlàvem francès. I això sí que m'agradaria saber quin moment i qui és el culpable. Jo sempre dono la culpa al meu germà perquè...
0: És el gran.
1: És el gran, sí, i devia ser el primer que va sortir de casa i el primer que va portar el francès a casa, sí, però era molt, és molt curiós perquè funcionava molt bé. Vull dir, cadascun de nosaltres parlava en català amb els pares,
0: sí, i entre vosaltres en taula, francès, sí,
1: i tot es barrejava.
0: Vas a escola, doncs, a Toluges. Quin record tens del Toluges, doncs, dels anys 60, quan ets mainatge? Com és Toluges en aquell moment?
1: Tranquil, jo no tinc pas... érem molt amics, hi havia també tot el rotllo aquell del catequisme, dels dimecres, però la majoria dels meus companys també eren fills de pagesos, veïns de per allà. No veia, sí que es veia alguna diferència. No érem gaire rics, però tampoc tenia la sensació de ser pobre. Uns anys bé, feliços, no, res d'excepcional.
0: I el català és present pel carrer a Toluges en aquell moment?
1: No gaire, perquè em recordo que la meva primera sensació de que alguna cosa passava amb el català és que jugàvem a l'hora del pati amb un company, jugàvem a parlar català, és a dir, que tot es feia en francès, i amb un company que de fet ara vaig veure més tard i que és alcalde per allà a la Bastida, em sembla, Daniel Bo.
0: Sí. Ah, sí? Vas coincidir amb ell?
1: Sí, sí, era el meu millor company i amic quan érem a Toluges, i doncs jugàvem a parlar català a l'hora del pati, i recordo ben bé que va venir la mestra i que ens va dir amb un aire molt sorprès i en francès, vous parlez català? Encuriosida, no sí, pas com un retret, eh?
0: Sí.
1: No, perquè el meu germà també té algun record de mestres que els hi prohibien o així, però sorpresa que encara hi hagi mainada que parli en català entre ella.
0: Esteve Carrera, doncs, Escola Toluges, col·legi a Perpinyà.
1: Sí, sí, sí.
0: A Liceu Aragó?
1: Al CES Sévigné i després al Liceu Aragó.
0: I després arribes també a la Universitat de Perpinyà?
1: Sí.
0: On inicies estudis d'història?
1: Sí, sí, sempre dic que sóc un historiador frustrat, perquè la inèrcia, allò de després del BAC seguir a la universitat, va ser doncs, anant a història, però en aquell moment jo no vaig encaixar a la universitat. Els anys del liceu m'ho vaig passar molt bé, perquè hi havia un nucli de companys on escoltàvem música, hi havia tota una vida extra al liceu que era molt interessant, i en canvi la universitat, allò d'anar allà per dos cursos, per dues hores de curs, sortir, si hagués anat a fer estudis, suposo a Montpellier o a Barcelona o a Tolosa hauria estat diferent, però aquí no hi vaig encaixar gaire, i al cap de 6 mesos era molt ingenu, volia treballar, guanyar-me la vida. I...
0: T'interessava la història, però?
1: Sí.
0: I vas deixar els estudis?
1: Sí.
0: I volies treballar, doncs?
1: Sí, volia guanyar-me la vida. I després de provar-ho i de fer-me una mínima experiència de l'explotació de l'home per l'home...
0: Què vas fer com a treball en aquell moment?
1: Tot el que es podia fer... No sé si ha canviat gaire a Catalunya Nord, però no hi havia, per exemple, xumatge en tot el que eren feines comercials, és a dir, vendre enciclopèdies, assegurances de vida, un mixer, cuiseur...
0: Tot això ho has fet?
1: Sí, ho he fet, però pel ple de... perquè tenia ganes de provar coses i d'intentar fer-ho, però tampoc sense gaire èxit, eh? Però no tenia problema per... porta a porta, se'n deia,
0: sí.
1: I per entrar a les cases, però després per signar i fer diners tampoc em va sortir gaire bé, que hi havia gent que s'hi guanyava molt bé la vida. No?
0: A ser conductor d'autobusos vindrà després?
1: Sí, vindrà això tornant del servei militar. Sí.
0: Doncs va, fas el servei militar, i és tornant del servei militar que tornes a la universitat?
1: Sí. És a dir, una vegada que m'he desembarassat d'això, que m'adono que això de deixar els estudis potser no era pas la millor opció i que valia la pena intentar tornar-hi una mica per fer alguna cosa, llavors en aquell moment, quan conduïa autobusos, tenia una mica de temps, en paral·lel decideixo tornar a la universitat, i aquí cal triar entre una cosa molt ampli, tipus dret, que t'obre suposadament moltes portes, o bé anar a buscar un petit nínxol, una coseta que començava, que en aquell moment eren els estudis de català, i doncs vaig optar per fer català.
0: I faràs el DEC de català?
1: Sí.
0: Eren els començaments, doncs.
1: Sí, no era ben bé la primera promoció, però potser la segona o la tercera, sí.
0: És el moment també de la creació de l'ASE,
1: sí,
0: l'Associació Catalana d'Estudiants,
1: sí.
0: Hi participes?
1: Sí,
0: érem... Un sindicat d'estudiants, eh?
1: Sí.
0: Diguem-ne catalanista, podríem dir, no?
1: Sí, que va tenir una època...
0: Gloriosa.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Va guanyar eleccions.
1: Sí, exacte. Sí. Recordo que vàrem tenir una plana sencera a l'Avui, un sindicat nacionalista, guanya les eleccions a l'Universitat de Perpinyà. Els estudiants... no es mobilitzen gaire.
0: Voten poc, eh?
1: Sí. Llavors, fent una campanya a fons, i com que nosaltres arribàvem i teníem ganes de moure coses, amb una bona campanya i anant a buscar tothom i demanant procuracions, i vàrem crear una sorpresa, va ser divertit. Sí.
0: Qui hi havia? Qui recordes en aquell moment? Estudiants també com tu,
1: sí,
0: creant l'Associació Catalana d'Estudiants.
1: Bé, hi havia l'Enric Vilanova, era un dels que ho va estirar, perquè em sembla que tot això va sortir la idea al moment del Congrés de la Llengua que es va fer,
0: sí,
1: per aquí. I doncs ell era un dels que estirava, però hi havia el Carles Serrat, hi havia
0: el
1: Bailac, hi devia haver també el Beitaví,
0: el Bonet, potser,
1: sí, sobre,
0: el Codonyà, sí, segurament.
1: Codonyà
0: també,
1: sí, en Pere Codonyà.
0: Una bona promoció, eh?
1: Sí, gent, no?, que ha anat fent el seu camí, sigui, sí, molts a l'ensenyament, però també en la premsa, a altres llocs, sí.
0: I els estudis de català, de fet, els acabaràs amb una llicenciatura a Girona.
1: Sí, perquè, de fet, quan després, al cap d'un any, o pel mig dels estudis de català, arriba la iniciativa del Punt a Catalunya Nord de fer un setmanari, i jo seré un dels primers a entrar-hi a temps ple, és a dir, que a partir d'un cert moment ja no puc fer-ho tot i deixo els estudis i no acabo la llicenciatura de català. I molts més anys més tard em vaig enterar que hi havia la possibilitat de reprendre, d'enganxar-m'hi, I llavors ho vaig fer a distància, preparant una memòria. I
0: ho vas acabar, doncs.
1: Sí,
0: vas tenir
1: una llicència.

0: Avui faig memòria amb Esteve Carrera, som als estudis de Ràdio Arrels, a Perpinyà. Hem aturat abans de la música quan tu has entrat a treballar al Punt Catalunya Nord, una iniciativa del Punt de Girona, que un dia gent de Girona venen a Perpinyà amb la voluntat de crear un setmanari català aquí a Catalunya Nord. Sí. Tu hi ets en aquestes primeres reunions?
1: Sí, a les primeres reunions sí, em recordo que a la universitat, perquè aquesta gent a l'hora de buscar algú que sàpiga escriure en català, el nucli directament on van anar a pescar gent era la universitat. I em recordo, per exemple, de gent com els professors que tenim, en Pere Verdaguer, que ens deia, ja heu d'anar, hi ha una gent que ha arribat aquí que volen fer un setmanari o un diari, ja heu d'anar i col·laborar. I bueno, els estudiants de català en aquell moment calia participar a tot el que es feia en català, des d'una presentació de llibre a qualsevol iniciativa, i quan arriba aquesta iniciativa efectivament ens hi apropem, i al cap de poc temps doncs hi vaig començar a fer alguna col·laboració, i no pas potser la primera a l'inici, però al cap de 6 mesos o un any, i finalment vaig ser el primer redactor, entre cometes, que va entrar a temps ple, és a dir, que vaig deixar la meva feina ja dels autobusos i vaig anar a treballar de redactor al Punt.
0: Això d'escriure, ja feia temps que ho tenies més o menys a mà? Que escrivies? O vas aprendre aquí amb el Punt?
1: Ho vaig aprendre entre la universitat i el Punt, perquè no escrivíem pas, ho vàrem aprendre tot sobre la marxa.
0: Recordi que les reunions de preparació del Punt Catalunya Nord es feien al Centre Cultural Català.
1: Exacte,
0: aquí al carrer Sant Mateu.
1: Sí,
0: aquí sota la Ràdio Arrels.
1: Sí, exacte. Jo en aquestes primeres setmanes no hi era pas, però vaig arribar quan varen marxar d'aquí, del Centre Cultural Català, per anar al carrer Foix.
0: Sí,
1: al carrer Foix allà, i jo em vaig incorporar en aquell moment.
0: En aquell moment seràs cap de redacció?
1: Cap de redacció, sí, és el títol per no col·lisionar amb l'organigrama del Punt, on sí, ja hi havia redactors en cap. Allà, aquí a Perpinyà en direm cap de redacció, que volia dir coordinador de l'equip de redacció, perquè bona part dels redactors eren gent o bé que eren mestres o que volien ser mestres o que feien estudis però que no tenien especial interès per ser a ple temps com a redactors. I doncs els únics que eren a ple temps potser eren els comercials i algun administratiu, i a redacció jo vaig ser el primer que es va incorporar,
0: sí,
1: a temps ple.
0: Que va ser professional.
1: Sí, sí.
0: Completament del Punt Catalunya Nord. El sí, director era el Carles Serrat.
1: Exacte, sí, sí, sí, sí.
0: I hi havia un periodista del Punt de Girona, Carles Puigdemont, que també venia tant per aquí, no?
1: Sí, sí, sí. És a dir que des de Girona els redactors en cap venien a Perpinyà i ens feien de guies, d'alguna manera. Són ells que ens aprenien l'ofici. Els d'aquí, de fet, no havíem fet estudis de periodisme ni ens havíem dedicat mai a això. I ho vàrem, en tot cas, si ho vàrem fer, jo em recordo que comprava llibres i ens ho estudiàvem nosaltres mateixos. En canvi, els de Girona sí que eren tots gent que havien fet estudis i que en sabien, doncs ens venien a formar, entre cometes, i un d'aquests redactors en cap va ser en Carles Puigdemont.
0: Doncs era un col·lega per tu, el
1: sí,
0: Carles Puigdemont.
1: Sí, sí.
0: Quin record tens d'ell?
1: Molt, molt apassionat, molt interessant, era molt apassionat per tots els temes, i ens donava propostes i ens deia d'enfocar-ho d'una altra manera. Una persona molt oberta, dinàmica, un bon company.
0: Has mantingut una relació amb ell?
1: No gaire. Quan jo vaig anar més tard, anys més tard, a Girona, ell ja no era a la redacció del Punt, ja era a l'oposició, havia començat la seva carrera política, i era aquells anys que va ser un temps a l'oposició i després alcalde de Girona. Encara coincidíem, quan ens veiem ens saludàvem i molt bé, però no teníem gaire relació.
0: Com van ser aquells anys? Quin record tens d'aquells anys del Punt Catalunya Nord?
1: Apassionants, aixecàvem una cosa des de zero en català, doncs, entre la bogeria aquestes de qualsevol redacció de fer-ho amb un espai, com amb una llengua com el català, era apassionant. Vivíem tots sempre junts, potser massa i tot, perquè menjàvem al migdia junts, passàvem moltes hores, masses hores, però aixecàvem un projecte i era molt interessant. Mm-hmm. I amb alguns, a vegades aixecant temes, i pel català també, semblava una època bona, entre cometes, que passaven coses.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Esteve Carrera, ets el primer treballador del Punt Catalunya Nord que és a temps complet.
2: A redacció.
1: Has dit que van ser uns anys molt apassionants aquells del Punt Catalunya Nord, que vivíeu molt junts tots, has dit potser massa i tot. D'aquest viure junts va sortir un grup de música.
2: Exacte, és això, per això dic que potser massa, però sí, a partir d'un cert moment amb en Carles Serrat, és dir que passem de fer fins i tot després de la feina els lleures junts, però en fi també va fer el seu camí i va ser un moment molt divertit, és dir que a poc vàrem començar amb en Carles Serrat. Amb
1: dues... Perquè de fet els primers blues de Picolat ets tu i el Carles.
2: Exacte, sí, dues guitarres.
1: Dues guitarres. I he tocat blues?
2: Sí, tocant blues, això és veritat que el que ho ha arrastrat sempre és el lead guitar, és en Carles Serrat. Sí. Ell sembla que sí, que tenia molt clar de molt de temps que volia fer un grup i ho va anar estirant i ho ha aconseguit. Però jo també m'agradava i jo tocava una mica de guitarra, després feia masses guitarres, calia un baix, doncs em vaig posar el baix i cada vegada que s'havia de contractar, que en Carles Serrat, que era el director, contractava algú, sigui l'administració, sigui entre els comercials, casualitat tocava algun instrument que ens faltava pel grup.
1: Vols dir que era un criteri per acceptar un
2: altre treballador? Jo sospito que sí. Però en fi, que és legítim també. Jo, sí. A totes les entrevistes de treball es demana a la gent quin lleure fa, quin hobby té.
1: Ah, sí?
2: Doncs, sempre
1: sí.
2: És un criteri. I que si la gent et diu que quan no treballa fa música... Bueno.
1: Doncs comenceu. Tu i el Carles Serrat encara no us dieu blues de Picolat.
2: No.
1: Sortirà després, això?
2: Sí. Però tocàvem música amb una caixa de ritmes, em recordo, una caixa d'aquestes mecàniques amb un so que feia com unes cigales, i que ens acompanyava una mica, però després ràpidament s'incorporarà un bateria i anem fent peces i versions de peces de blues. I el nom suposo que sorgirà més tard, quan sembla que hi ha algun interès possible per a tocar en públic i coses d'aquestes.
1: Perquè quan comenceu amb el Carles a tocar dues guitarres, ja teniu una mena de projecte de crear un grup, o és simplement que us trobeu per tocar i fer música?
2: Jo em trobava amb un company per tocar música i perquè m'agradava, però en Carles Serrat sóc segur que té una idea clara i que va fent. I a poc anem fent un repertori. Però de fet, l'època on érem només dos era només això, algunes vetllades on sortint de la feina anem a tocar, però no era un grup estructurat. Es comença a estructurar quan arriba gent. Que...
1: I tu fins quan hi estàs aquí, els blues de Picolat?
2: Fins poc abans de... Quan varen treure el primer CD, jo ja no hi era. Però vaig participar a la maqueta de... Vaig fer la maqueta de la portada, aquell pot de boles de Picolat.
1: Sí.
2: Allò em recordo que ho vaig maquetar i fer el disseny. Però arriba un moment, és això que deia, que s'acumula massa. És a dir, a més que era una feina apassionant, però que hi passàvem moltes i moltes hores, és a dir, que treballàvem fins a la matinada i era una bogeria.
1: Sí.
2: I a més, el cap de setmana i un o dos cops a la setmana al vespre anar a assajar amb les mateixes persones arriba a un punt de saturació que fa que tot... I jo hi ha un moment que dic, bom, m'aparto una mica i...
1: I va ser del tot que vas apartar, de fet.
2: Sí, perquè això va coincidir més o menys amb el moment en què també vaig a Girona i doncs ja no era sostenible.
1: Havies començat amb la guitarra, però vas passar al baix després.
2: Sí, massa, és això, hi ha massa gent que toca
1: la guitarra
2: i no hi ha prou baixos.

0: teva carrera, doncs, finalment te'n vas a Girona a treballar al Punt de Girona.
1: Sí, sí, sí.
0: És el moment en què el Punt Catalunya Nord comença a tenir problemes, no?
1: Sí, sí, sí. És a dir, que aquí ja pràcticament la redacció de Girona ha quedat reduït a una o dues persones que fan articles pel sud, per l'edició del Punt de Girona, i un equip comercial perquè es feia aquell gratuït, aquell setmanari sí. gratuït. I doncs en aquell moment jo dic, home, si hi ha alguna feina a Girona, jo m'aniria bé de canviar una mica d'aires, també perquè hi havia una patacada, entre cometes, vull dir, malgrat tot el projecte havia fracassat, entre cometes, no s'aguantava, i doncs tenia ganes de canviar d'aires, i anar a Girona m'anava bé. I vaig anar en principi per un any, i fa més de 20 anys que hi soc.
0: En el teu Twitter dius que estàs en procés de gironització.
1: Sí.
0: S'ha hagut d'acabar aquest procés, no, ja?
1: Sí, encara que no et pensis, vull dir, encara vaig, cada vegada cobro la boca a qualsevol comerç o amb gent que no em coneix i així, em diu, però tu d'on ets?
0: Ah, sí? Per l'accent?
1: Sí, sí, sí, clarament,
0: Ah, va.
1: Sí, sí, sí, sí, no.
0: No has pogut...
1: No.
0: Netejar l'accent nord-català.
1: No, però tampoc ho vull fer, això m'agrada tenir
0: l'accent
1: d'aquí, però sí que m'ho fan observar, és a dir que... Per això poso un procés de gironització, perquè em sembla que no...
0: És pas acabat encara
1: no,
0: aquest procés.
1: No.
0: Fas de periodista
1: sí,
0: de quina
1: sí,
0: mena,
1: sí.
0: aquí al Punt de Girona?
1: Soc a la redacció de Girona, hi ha el que en diuen l'equip de territori, és a dir que hi ha periodistes d'àrees temàtiques, d'economia, cultura, sí. i una àrea de territori, i doncs la meva àrea fins a aquest estiu era l'Alt Empordà. L'Alt Empordà, això, tota la comarca, 68 municipis, i anar cobrint consells municipals, activitat, tot el que sigui. Interessant, també m'ha fet descobrir l'Alt Empordà.
0: El 2018 guanyes el Premi Ramon Juncosa de Periodisme en la 29a nit de Sant Jordi d'Òmnium Cultural Catalunya Nord amb l'article comprovant que les fites frontereres no s'han mogut.
1: Sí, és a dir que la sort que tenia, i suposo que també em van proposar treballar a l'Empordà, era una mica per això, és que em permetia de tenir encara un contacte i una mirada cap a Catalunya Nord. I doncs cada vegada que podia, perquè la meva funció i feina era de cobrir l'actualitat de l'Alt Empordà, però cada vegada que podia colar alguna cosa relacionada amb Catalunya Nord ho he fet i m'agradava. I aquest article que esmentes era això, era aquestes trobades que fan anualment a la frontera.
0: Autoritats del nord i el sud, no?
1: Exacte, bombers i...
0: Policies també,
1: els
0: batlles...
1: Sí, exacte.
0: Es troben per situar ben bé la fita fronterera, no?
1: Exacte, que són pedres i sovint roques i que no es mouen, però en sentit estricte i legal cada any han d'anar a comprovar que la frontera està al seu lloc, que de fet és més una trobada que fan entre pobles veïns i administracions i batlles, i s'ho passen bé,
0: és una festa
1: i mengen
0: també, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I tu hi vas anar un dia amb ells?
1: Sí, els vaig acompanyar, els de la Jonquera i Sureda, a fer un tram de la carena de l'Albera o de les Alberes, i després baixen i es fan una repassada allà i s'ho passen bé.
0: I sempre troben les fites?
1: Sí, però sempre han d'anar acompanyats amb un de més gran i que sap exactament on és, perquè si no a vegades costaria, i a vegades les busquen.
0: Sí.
1: Llavors les grans decisions són si aquesta l'hauríem de tornar a pintar perquè ha quedat un xic... Sí, sí. I aquell any que vaig anar per aquest article que va ser premiat, recordo que el ball, un càrrec de la Jonquera, deia, aquesta és l'última que fem, perquè després ja no vin... Era just abans del referèndum, sí. i quan semblava que tot estava a punt de... Sí. I tothom, sí, sí, ara no, ja està, això ja no vindrem pas més. I no ha sigut així.
0: Ja sabem la continuació. Un altre lligam amb Catalunya Nord, durant molts anys has participat al Foment 11 de setembre, aquella idea del Miquel Mayol, sí, de pujar al Canigó cada Diada Nacional de Catalunya.
1: Sí, això m'agradava, primer perquè és una història rara, però això de ficar-se reptes així, però combinava això de caminar a muntanya, que sempre m'ha agradat i encara quan puc ho faig, però també de fer país i de fer un acte molt concret, perquè a vegades hi ha algun any que érem només dos, jo i en Miquel sortint d'un poble, i però els Cortalets venia més gent i algun any era extraordinari, i havíem sigut 40 o al pic del Canigó.
0: Perquè fèieu el dia abans una vetllada en un poble.
1: Exacte, quan fèiem això, si es volia respectar el manual i les consignes d'en Miquel, que era molt estricte, calia sortir d'un ajuntament, de davant l'ajuntament, si es podia la vigília es feia un acte allà explicant què és l'11 de setembre amb algun cantant, després tota la caminada i la resta. Però ha fet la seva feina també.
0: Sí, sí, sí. Sí.

0: teva carrera, tirem un poc enrere. Un dia, als anys 90, tu i el teu germà, en Jacint Carrera, us poseu a escriure a quatre mans una novel·la per capítols que el Punt Catalunya Nord publica setmanalment.
1: Sí, de fet, quan es va començar a publicar el Punt Catalunya Nord, l'autor era el meu germà i jo m'encarregava de la traducció i es va quedar estroncada perquè va coincidir amb el moment que va plegar, que es va tancar el Punt Catalunya Nord. És a dir, que no es va acabar de completar i molt més anys més tard vàrem, entre la pressió de la gent del Trabucaire i entre tots, vàrem dir que hauríem de reprendre i tornar a fer alguna cosa, i aquí sí que ens hi posem a quatre mans i reescrivim algunes cosetes, recuperem i fem aquesta
0: novel·la. I feu una novel·la policíaca que publiqueu el 2011, Agulleta i fil de vint.
1: Sí. Sí,
0: això d'escriure a quatre mans amb el germà,
1: sí,
0: funciona?
1: Sí, és interessant perquè permet de, en fi, en tot cas això m'ha anat molt bé i sí, sí, ens havíem fet, i a distància, a quatre mans, però a distància també, perquè jo era a Girona i el meu germà aquí, però amb eines d'aquestes telemàtiques i parlant i combinant-ho, i està bé, trobo que li dona una bona dimensió, això de confrontar idees i text.
0: I com s'escriu a quatre mans? Un comença a escriure, l'altre continua, o l'altre corregeix, com es fa això?
1: Hi havia més o menys un guió amb els grans trets del guió que estaven clars, perquè hi havia hagut aquell primer pas al Punt Catalunya Nord, i després, o bé per capítols, o bé per escenes. D'aquella escena ja me la quedo jo i posaré això, i si et sembla no sé què, i després intentar que tot això lligui i encadenar-ho i intentar fer que sigui fluid i que sembli una cosa escrita d'un sol tret.
0: Agulleta i fil de vent és una història que passa a Perpinyà, a la Jonquera, a Roses. És transfronterera la història, i Ràdio Arrels el 2020 va fer una radionovel·la.
1: Sí, sí,
0: molt ben feta, no?
1: Sí, sí, sí, això també és sorprenent, sorprenent perquè però perfecte, és a dir, que és una altra visió d'una cosa, i però magnífic. Jo
0: recordaré que Agulleta i fil de vint és una cançó de Miquel Gil.
1: Sí, sí, sí, i que de fet és una com una cançó de bressol, però que té uns tocs de blues també, sí, que és molt així ploranera, sí. I això va fer que se li donés el nom a la novel·la.
0: A tu i al teu germà, doncs, l'estiu

0: una cançó de, amb alguna lletra de cançó de blues de Picolat,
1: Sí.
0: i ara més recentment que continuem fent amb aquesta col·laboració al TC.
1: S'havia parlat d'una segona novel·la dels
0: Sí.
1: Germans Carrera.
0: Sí, també no està pas descartat del tot, però ens costa tornar-nos-hi a posar. Ara potser el culpable sóc una mica jo, és que com que això d'escriure i estic obligat, entre cometes, per la feina,
1: Cada dia.
0: posar-m'hi a fer una altra cosa que malgrat tot també és una pressió i cal dedicar-s'hi i intentar fer-ho més bé i diferent, em costa una mica, i doncs, però sí que hi ha un esborrany fet i veiem si un dia o altre es farà.
1: Molt bé. Esteve Carrera, t'he demanat músiques. Per tu no és gaire complicat, no? Triar músiques que t'agradin perquè t'agrada molt la música.
0: Sí, m'agrada, però confesso que ara últimament m'he desconnectat bastant, i doncs les que he proposat i les que hem comentat potser semblaran antiqualles, però sí que són coses que he sentit i n'escolto, però francament he desconnectat una mica de lo que es fa ara d'actualitat, no estic gaire al dia de
1: I la
0: música.
1: guitarra la continues tocant?
0: En tinc una allà que de quan en, bastant coberta de pols, però sí que de quan en quan m'hi torno a posar i...
1: Sí. M'has demanat l'Adrià Puntí amb la cançó Coralí. És un dels grans, l'Adrià Puntí.
0: Sí, per
1: És un
0: mi sí.
1: dels més sòlids, trobo, no?
0: Sí. És realment una proposta original, interessant.
1: Gironí, més a més.
0: Sí. Allà a prop de... Sí, entre Salt
1: Sí.
0: i Girona. I aquest en concret, perquè aquest nom de Coralí em fa pensar molt a la Garrotxa, és un nom molt garrotxí.
1: Ah, sí?
0: Sí, per
1: Què
0: això,
1: vol dir? Vol dir alguna cosa, Coralí?
0: com a mínim pel nom de Coralí, perquè recordo que la protagonista principal de la novel·la La Punyalada, d'en Vayreda, que és situada a l'Alta
1: Sí.
0: Garrotxa, es diu Coralí.
1: Deu venir d'aquí també la cançó de l'Adrià,
0: Sí,
1: doncs,
0: suposo que hi
1: segurament.
0: té alguna relació,
1: D'acord.
0: sí.
1: M'has demanat també el Pere Figueres.
0: Sí, perquè posats a fer i a sentir gent de Catalunya Nord que m'agrada, en Pere Figueres era dels que no hauria pogut donar d'altres, he
1: Sí.
0: citat d'altres, però m'agrada molt, sí.
1: Ah, posarem també una cançó dels Blues de Picolat. M'has demanat el Firaire Country Blues.
0: Sí, aquesta la trobo força
1: Encertada, eh?
0: encertada,
1: Sí, sí.
0: sí, molt autèntica, tant per la
1: És
0: lletra com per
1: del
0: l'intèrpret.
1: Joan Lluís Lluís, la lletra, em sembla, no? Sí.
0: No sé, sí, o d'en
1: Sí,
0: Carles Serrat.
1: jo diria que és de... Ah!
0: Pot ser, els dos en són capaços, però
1: Jo
0: sí.
1: diria de Joan Lluís Lluís perquè me recordo un dia que em va venir a demanar, veiem si tenia idees de rimes entre noms de dona i noms de
0: Ah,
1: poble.
0: molt bé, doncs sí, ja pot
1: Devia
0: ser.
1: ser això,
0: Sí,
1: doncs.
0: sí.
1: Bon, si no ja rectificarem.
0: Sí.
1: M'has demanat també un gran també del blues, B.B. King.
0: Sí, perquè això sí que era la música que m'agradava, com continua agradant, i a Blues de Picolat era una de les grans fonts d'inspiració i de les versions que tocàvem. I aquesta peça en concret és una d'aquests blues lents, els trobo
1: Sí.
0: molt càlids. L'he
1: Sí.
0: vist un parell
1: L'has
0: o
1: vist?
0: tres de vegades a Barcelona, molt bé.
1: I entre Beatles i Stones, vas dir Stones, no?
0: Sí, això de si s'hagués de fer aquell qüestionari
1: Sí.
0: Proust, jo era més de Stones que de Beatles, de l'Astèrix que no pas del Tintín, i de Dos Cavalls no pas que de Quatrella, però en fi, són matisos, no, tots em van bé.
1: Esteve Carrera, estic molt agraït que m'hagis concedit prou temps en aquesta tarda de dissabte, després de la manifestació a la que has assistit. Ens hem retrobat justament a
0: Sí.
1: la manifestació per aquest Liceu Català de la Bressola, quan hi ha manifestacions importants catalanes, és un motiu per venir també, no?
0: Sí, és un motiu, no ha pas de ser l'únic, però aquestes sí, a més per a temes com aquest, com la llengua, haurien de ser imprescindibles i és una bona oportunitat, sí.
1: Doncs gràcies d'haver acceptat fer memòria
0: No, no.
1: en aquesta tarda del mes d'octubre del 2021.
0: Gràcies a tu,
1: Bon
0: a
1: dia.
0: vosaltres. Adéu.
2: Memòria. La nostra gent.

0: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, som dilluns 28 de setembre i us informa Paula Escudero. A Perpinyà, unes 800 persones s'han concentrat aquest dissabte al peu del Castellet en una mobilització pel clima, la pau i la justícia social. La protesta ha reunit una desena de sindicats, associacions i col·lectius. Els manifestants han alertat de l'impacte de les sequeres, els incendis i les onades de calor sobre el territori. Més de 260 concentracions han tingut lloc arreu de l'estat francès. Una altra mobilització està prevista demà també a Perpinyà i també arreu de l'estat francès, amb més de 160 manifestacions convocades per reclamar més recursos per als serveis públics. Els sindicats que la convoquen rebutgen el projecte de pressupost per al 2027 que preveu 50.000 milions d'euros d'estalvi. Denuncien la manca de personal i de recursos en àmbits com la sanitat, l'educació, els bombers i les administracions. A Perpinyà la manifestació començarà a les 10:30 a la plaça de Catalunya. Benoît Castanedo ha mort aquest dissabte a l'edat de 39 anys després d'un accident de submarinisme a Portvendres. Veí del barri del Vernet, havia estat president del club de rugbi del Fogalaic de l'Alt Vernet i també elegit al Consell Departamental. L'accident es va produir mentre es practicava submarinisme i, malgrat ser reanimat i traslladat a Perpinyà, va morir hores més tard. L'Ajuntament de Perpinyà ampliarà les zones d'aparcament de pagament al centre de la ciutat, amb noves places als barris de l'Estació i de Sant Martí. Les noves zones seran de color groc, la tarifa més econòmica, amb un cost d'un euro per migdia. Encara no hi ha una data exacta determinada per aplicar el canvi, però l'Ajuntament assegura que es posarà en plaça abans de l'1 de gener del 2027. Continuem amb salut. Els tractaments hormonals de la menopausa administrats per via oral augmenten el risc de trombosi. Això és el que demostra un estudi danès que acaba de ser publicat al British Medical Journal. La investigació, que ha analitzat més d'un milió de dones, assenyala que aquest risc de trombosi es manté independentment de la dosi o de la durada del tractament oral. Els tractaments orals d'estradiol a dosis altes i durant més d'un any també s'associen a un major risc d'infart i d'ictus. En canvi, els tractaments administrats per via transdèrmica, com els pegats, gels o esprais, no mostren un augment del risc trombòtic. EDF vol revisar a l'alça els límits reglamentaris de temperatura dels rius per poder continuar abocant-hi aigües de refredament de les centrals nuclears calentes. Aquest estiu, fins a 15 reactors nuclears han hagut d'aturar-se al mateix temps a causa de les altes temperatures. L'Autoritat de Seguretat Nuclear fixa aquests límits per protegir els ecosistemes aquàtics de l'escalfament provocats per les centrals. Una proposta que agreujaria la pressió sobre els ecosistemes aquàtics en episodis de forta calor. I en paral·lel, el reactor nuclear de Flamanville ha aturat la seva activitat per sotmetre's a una revisió completa que inclou el canvi de la tapa del reactor de prop de 100 tones, cosa que durarà un any. Acabem amb una mica d'agenda perquè avui comença el Festival de Cinema LGBT+, Et Alors. El programa inclou una vintena de projeccions, així com espectacles, lectures i exposicions. Les activitats passaran per Perpinyà, però també per municipis com Ceret, Portvendres, Canet i Leucata. Per tancar el festival, el dijous 5 de novembre es representarà l'espectacle Pink al Memorial del Camp de Ribes Altes. L'obra recupera la història de persones homosexuals perseguides i deportades pels nazis. I ara l'Albert Noguer ens farà la previsió meteorològica.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Ràdio Arrels, bon dia. Som el dilluns 28 de setembre. i unes temperatures màximes encara fins a 28 graus aquest dilluns, 28 graus de màxima al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i 22 graus a Cerdanya. Demà dimarts ens afectarà durant la tarda una pertorbació, malauradament molt poc activa, que ens podrà deixar alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país i també alguna tronada. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però no gaire, de 17 graus al Capcir fins a 26 graus a la plana del Rosselló. I dimecres continuarà el temps variable, però, malauradament, ho tornem a dir, sense cap més precipitació, unes precipitacions que seran possibles la resta de la setmana, dijous i sobretot divendres i el cap de setmana, però amb sempre pocs cúmuls, és a dir, que continuarem encara mancant i força d'aigua.
4: Rosselló,
2: Vallespí,
4: Conflent,
2: Cerdanya,
4: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels. Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
6: Parlem amb Lluís Puig, el director de la Casa Macià, la Casa Macià, que viu uns moments, un any molt intens, perquè estem al 2026, és a dir, 100 anys després dels fets de Prats de Molló. Lluís Puig, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: També se fa actes, evidentment hi ha tota una sèrie d'actes lligats als fets de Prats de Molló, al mes de novembre, però des del 3 i 4 d'octubre hi ha activitat al voltant de la Casa Macià.
7: Sí, en un mateix cap de setmana fem dues coses, a gust perquè a tothom li pugui agradar. El dia 3, dissabte, a migdia, fem per primera vegada un tast de vins, un vi blanc, un vi negre, un xampany, un vi dolç, un tast a cegues, que el fa un gran sommelier, un gran expert de vins, un ex-sommelier d'un dels restaurants més famosos, més coneguts de la Catalunya del Sud, i per tant, si algú vol assistir, encara queden algunes places, hi haurà vins del nord i vins del sud, com us podeu imaginar. Ens agrada sempre fer també amb els sabors que siguin transfronterers.
6: Sí.
7: I res, és qüestió d'enviar un correu electrònic amicscasamacià@gmail.com. amicscasamacià@gmail.com.
6: Perfecte.
7: I just acabar aquest tast de vins, després del tast i d'un bon dinar, ja començarem a les 4 de la tarda, comencem ja les cinquenes jornades d'història i debat nacional, que des de fa 5 anys vam començar a fer per donar a conèixer el projecte Casa Macià, i ens sembla que aquest any més que mai ha valgut la pena tot aquest esforç anual de fer les jornades. I també, ho saps bé, cada any hem publicat tots els textos de les jornades de l'any anterior. Per tant, aquest any també presentarem el llibre de les quartes jornades, un llibre que es titula Exilis. I aquest any les cinquenes jornades doncs, van dedicades a diferents fets que van des dels fets de Prats de Molló fins al 1928, quan en Macià i tots els seus col·laboradors aproven una constitució provisional de la República Catalana, a l'Havana, 1928. A l'Havana, Cuba, s'aprova aquesta Constitució. Cal dir, una Constitució ja amb una mirada progressista, feminista, i amb una avantguarda importantíssima per ser l'època que estem parlant.
6: Lluís Puig, per què l'Havana?
7: Perquè Macià, amb en Carné Ribalta i amb d'altres ajudants d'ell, van fer tot un viatge per Sud-amèrica, Centroamèrica, van passar per Cuba i van arribar fins a Nova York. Vam fer aquest viatge perquè també des de la diàspora catalana que ja hi havia en molts països d'aquests, és des d'on van ajudar amb més diners per poder preparar l'operació del complot dels fets de Prats de Molló. Per tant, també ho feia, devia tenir dos objectius, però un d'ells era agrair a tota aquesta ajuda que havia rebut, sense la qual no hagués pogut arribar fins on es va arribar. Per parlar de tot això ens ve el president Joaquim Torra, president que el 2018 va agafar la més alta responsabilitat del país. Ens ve també en Josep Lluís Carot Rovira, ens ve en Manel Pere Endes Pereira parlant de com Ventura Gassol, que fa la seva formació en un seminari, acaba sent de seminarista a revolucionari, per dir-ho, no? Ens ve també un altre jove i important historiador, l'Ignasi Bea, que explica com el naixement del Partit Comunista Català neix a partir de tot de persones independentistes. Sembla que els partits comunistes a vegades són lluny d'aquesta mirada independentista, doncs no. El Partit Català Comunista neix de gent d'aquest tipus, no? També hi ha un especialista, jurista, advocada, que farà una presentació, una explicació, una comparativa d'aquella Constitució del 28, aprovada a l'Havana. En fi, nombrosos termes, temes diferents. Ja tenim un nombre molt alt també de comunicacions, ja hem tancat el pla d'acceptar comunicacions. També hi ha una novetat, que aquest any vam començar ja fa 2 anys a fer el dissabte a la nit una pel·lícula de cinema a Prats, i aquest any no podíem fer-la, i la farem, doncs, a dins de la Casa Macià. El dissabte a la nit, entrada gratuïta, oberta a tothom qui vulgui, farem una pel·lícula feta per en Felip Soler i Sabater, que es diu L'Estelada de Verdun, la famosa batalla de Verdun, que molts catalans hi van deixar la vida, però van salvar l'estelada. Per tant, estrenarem també la sala audiovisual de la Casa Macià per fer aquesta projecció de cinema, amb la presència, no cal dir-ho, del quasi seretà Felip Soler i Sabater. Jo, quan t'he anomenat algunes ponències i conferències, he saltat d'un dia a l'altre, eh?
6: Sí, sí, d'acord.
7: Però segur que me n'he oblidat alguna. En tot cas, l'endemà, el diumenge, hi ha un parell de conferències més. Tots els que han presentat la comunicació la presenten. A l'acabar les comunicacions presentem el llibre de les jornades de l'any passat, el llibre Exilis. A fer la cloenda ens ve també una exconsellera de Cultura, en aquest cas del govern de les Illes Balears, Fanny Tur. Fanny Tur, que va ser consellera de Cultura des del 2017, que és on vam coincidir i ens vam conèixer fins a no sé quin any va deixar de ser consellera, quan va haver canvi de govern. Vull dir que tenim un any carregat de persones de molt nivell, i ben dinat també farem, com cada any una tradició, anar a visitar com està la Casa Macià. Cal dir que la Casa Macià, el 4 d'octubre, és l'últim dia que deixem entrar ningú. Perquè a partir del 5 comencen a venir a descarregar tots els materials per muntar tota l'exposició permanent, que no inaugurem fins al 8 de novembre. Per tant, del 4 d'octubre, aquesta última visita de les jornades d'història, fins al 8 de novembre, ningú podrà anar a visitar i a la Casa Macià. Fins ara tothom l'ha de visitar i veu que la casa és buida i els agrada, doncs esperem que amb l'exposició encara agradarà molt més.
6: Lluís Puig, en tornarem a parlar de tot això. Recordem, 3 i 4 d'octubre, les diades o jornades culturals de la Casa Macià a Prats de Molló. On trobem la informació?
7: Tota la informació, tant del tas de vins del dia 3 al migdia com de les jornades, és molt fàcil, cal anar a casamacià.cat i allà hi ha un apartat d'activitats on hi trobareu això. Veureu també la web, que hi ha una novetat, si em permets fer l'espot publicitari, que a l'inici de la web hi ha una pestanya amb una adreça de correu electrònic per si hi ha gent que vol reservar visites a partir del 8 de novembre. Per tant, és visita@casamacià.cat. Si algú, en grup, en família, ja vol anar a visitar la Casa Macià, ja pot començar a demanar-ho.
6: És una bona notícia que el projecte arriba al final, a l'inici del seu final, no sé, o al final del seu inici.
7: Sí, sí, és el final del que ha de ser el nou inici, exactament.
6: Molt bé, moltes gràcies, Lluís Puig, i enhorabona, felicitació per tot això, i ens retrobem a la Casa Macià d'aquí a poc.
7: Moltes gràcies a Ràdio Rels, que sempre ens ha donat suport. I no cal dir-ho a tots els oients i auditors que ens escolten. Una abraçada.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
4: Com sempre, volem connectar amb la Clàudia Pujol, la directora de la revista Sapiens, per tal de fer-nos una idea del contingut del número del mes. Bon dia, Clàudia.
5: Hola, bon dia, Pasqual.
4: A portada del mes de setembre tenim un home polític català que sembla ser no fa la unanimitat a favor d'ell.
5: Exactament, sí. Mira, aquest setembre, doncs fa concretament el 2 de setembre, farà 150 anys que va néixer Francesc Cambó, un dels polítics més influents de la història contemporània de Catalunya, segurament doncs, el polític més influent de la primera meitat del segle XX, i tanmateix bé, estem convençuts que l'aniversari passarà completament desapercebut. Des del Sapiens ens hem preguntat no, per què ningú no reivindica Cambó, què és el que explica aquest oblit. A veure, Cambó no és un personatge en absolut irrellevant, ben al contrari, és una figura molt incòmoda, molt difícil d'encabir, podríem dir, en les categories polítiques d'avui. No? Cambó és un dels grans dirigents del catalanisme polític, va defensar doncs, en un moment determinat amb molta força l'autonomia de Catalunya, al mateix temps és un personatge que va tenir una idea molt clara, que és que calia reformar Espanya, però el projecte aquest de reforma a Espanya va fracassar. I aquí comença una mica la seva gran paradoxa. Ell era un home molt conservador, un home d'ordre, però també era un polític molt modern que entenia la política doncs, com una eina de gestió, una eina de transformació. De la mateixa manera doncs, que fracassa en el seu projecte polític, triomfa de manera espectacular en els negocis, no? I és una persona doncs, que arriba a acumular una fortuna absolutament immensa. Fortuna doncs, que en bona part dedica al mecenatge cultural. Això és una part de Cambó, però també hi ha una altra cara de Cambó, que és una part que pesa molt i segurament doncs, molt més en la nostra memòria col·lectiva, que és quan esclata la Guerra Civil el 36, Cambó es troba que ha de prendre partit i és una persona doncs, que opta abans per l'ordre abans que per la revolució, i això vol dir que en un moment determinat ell acaba finançant el bàndol franquista i aquesta decisió marca, podríem dir definitivament, la seva imatge. I aquí tenim la paradoxa, doncs, que és un personatge doncs, massa catalanista per uns, massa franquista per als altres, massa burgès per l'esquerra, massa reformista per la dreta més reaccionària. I és d'aquests personatges doncs, que acaba quedant, tot i ser un personatge absolutament extraordinari i fascinant des de molts punts de vista, una autèntica bèstia política, és un personatge que queda en terra de ningú. Perquè no és fàcil convertir Cambó en un heroi, però tampoc no és possible reduir-lo a la caricatura simple no, d'un franquista. Per tant, és un personatge ple de contradiccions, com ho són moltes altres de les grans figures de la nostra història. Llavors, ens semblava que era interessant recuperar-lo, no necessàriament per reivindicar-lo, sinó per entendre'l. I això ho hem fet doncs, amb un dels principals especialistes en la figura de Cambó, que és l'historiador doncs, Borja de Riquer, amb aquesta idea no, que la història no hauria de consistir només a decidir qui són els bons i qui són els dolents, no? Això és molt senzill, molt fàcil, sinó que hauríem de mirar que ens servís per entendre per què persones intel·ligents, poderoses, persones amb projectes polítics molt ambiciosos, prenen determinades decisions en un moment concret. I per mi Cambó és un cas extraordinari que explica aquesta complexitat.
4: Tots els matisos de l'home.
5: Exacte, fem totes les paradoxes Cambó.
4: Per als enamorats de Barcelona, els recomanem llegir l'article dedicat a l'Eixample i més particularment, si he entès bé, a una artèria essencial, al Passeig de Gràcia?
5: Sí, que és el Passeig de Gràcia. A veure, hi ha carrers que són molt més que un lloc per anar d'un punt a l'altre, no? Que són un retrat de la ciutat. I a Barcelona hi ha un que probablement explica com cap altre les seves transformacions, que és el Passeig de Gràcia. Llavors li hem demanat a Roger Bastida, doncs, que justament aquest any va fer un llibre històric sobre aquesta artèria, que ens fes un article, I ell que ens ve explicar doncs, que avui el coneixem doncs, el Passeig de Gràcia com una de les grans avingudes de luxe, amb els hotels, amb les botigues, amb els restaurants, però costa d'imaginar que abans de convertir-se en tot això, el Passeig de Gràcia era poc més que un camí que connectava, estem parlant del segle XIX, Barcelona amb la vila de Gràcia, no? Que era freqüentat per pagesos i pastors, que era un camí de cabres. I la seva gran transformació arriba al segle, finals del segle XIX, bueno, mitjans del segle XIX, amb l'enderroc de les muralles i l'expansió de Barcelona. Llavors és quan aquest passeig es converteix, comença a convertir-se en un dels grans eixos de la nova ciutat. I en l'aparador doncs, d'aquesta burgesia, no?, del segle XIX, que s'està enriquint amb la indústria, en alguns casos doncs, que ha fet diners amb els negocis a Amèrica. I aquí és on apareix un dels capítols més interessants, que és quan el Passeig de Gràcia es converteix a principis del segle XX en un autèntic laboratori del modernisme, perquè les famílies més riques hi construeixen les seves residències, competeixen entre elles per veure qui té la façana més espectacular, els arquitectes del moment, doncs Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, van transformant amb els palauets, no?, el passeig en una mena de museu a cel obert. Però la història no acaba aquí, no? Té moltes altres metamorfosis. I en un moment determinat, aquest espai doncs, que havia estat un símbol de la burgesia, es va convertint també en escenari doncs, del poder polític, no? De les manifestacions, de les desfilades i del gran consumisme d'avui. És la catifa vermella on hi ha les grans marques, on hi ha els hotels de luxe. I el més interessant és que encara podem resseguir totes aquestes metamorfosis a través d'alguns doncs, edificis que encara han sobreviscut i de comerços que han sobreviscut i d'altres doncs, que ja no, perquè han desaparegut doncs, també per tota l'especulació urbanística. I bé, em semblava interessant que explicar la història del Passeig de Gràcia és explicar com un antic camí de pastors doncs, s'ha acabat convertint en això en un segle i mig en l'aparador doncs, de la riquesa i el poder dels barcelonins.
4: Un altre tema, que sempre se comenta que si la nostra cuina és tan rica i saborosa és en part gràcies a les espècies que importaven de les Amèriques. Però l'article que dediqueu al safrà me sembla que concerneix un safrà autòcton, genuí, o en tot cas conreat a Catalunya, és això l'idea?
5: Sí, sí, sí. De fet, bueno, hi ha productes que avui ens semblen gairebé anecdòtics, però que en un moment de la nostra història doncs, van arribar a moure fortunes. I un d'aquests productes, una d'aquestes espècies, va ser el safrà. Llavors, amb una de les especialistes sobre la temàtica, que és la historiadora Dolors Piferrer, el que fem és explicar com entre els segles XIV i fins al XV Catalunya es va convertir en un dels grans territoris productors i exportadors de safrà a tota Europa. I parlem doncs, d'un producte extraordinàriament valuós. O sigui, pensa que per obtenir un quilo de safrà clar, calen desenes de milers de flors. Cada flor només té uns tres petits estigmes, no? Es poden aprofitar. Això explica no? que aquests petits brins fossin gairebé tan cars com l'or, no? Perquè el safrà doncs, tenia molts usos, es feia servir per cuinar, però es feia servir com a colorant, com a ingredient medicinal, en rituals, en cerimònies, i a l'edat mitjana doncs, la demanda d'aquest producte era molt gran. I a més també és interessant veure que aquesta economia no es concentrava només a les grans ciutats, sinó que el safrà va transformar també moltes zones rurals del país, perquè hi havia doncs, molts pagesos que el cultivaven, mercaders que el compraven i l'exportaven, notaris que documentaven totes les transaccions, institucions que en regulaven el comerç. Per tant, hi havia muntada tota una cadena econòmica doncs, al voltant d'aquesta flor. I també doncs, expliquem que les exportacions, el safrà català, viatjava molt lluny, no? Sortia dels mercats i fires del Principat i arribava a nombrosos territoris europeus i mediterranis per això, no? Perquè era un producte molt petit, molt lleuger i car, i això el convertia doncs, en una mercaderia d'aquestes molt ideals per al comerç doncs, a llarga distància. Per tant, si era uns minúsculs brins, doncs hi havia tota una xarxa comercial molt, molt interessant. I això va ser així fins a la Guerra Civil Catalana no? del segle XV, que aquest centre de safrà doncs, es va anar desplaçant doncs, cap a Saragossa i València, i al final doncs, el safrà aragonès es va acabar imposant doncs, el safrà català.
4: D'acord, vols dir que ara hi ha molt poca producció, o gens fins i tot?
5: Sí, segueix havent-hi producció, però n'hi ha molta menys. Avui, per exemple, el gran productor mundial del safrà és l'Iran, no? Per tant, se segueixen fent, però no és significativa la seva indústria. El que sí que segueix passant és que el safrà continua sent l'espècie més cara de tot el món, tot i que és evident, no?, que el seu valor també actual depèn molt doncs, de la qualitat, hi ha moltes qualitats, hi ha diversos orígens, però ara no és un element determinant en l'economia catalana, evidentment.
4: Aquí a Catalunya Nord hi havia alguns punts de conreu de safrà. A Vingrau n'hi havia, no sé si persegueix, hi ha OMS també aquí als Aspres, però de molt petita producció, evidentment.
5: També, sí, nosaltres també, zones com la Conca de Barberà i altres zones també segueix havent-hi, doncs, producció.
4: Un altre tema que també fa notícia i actualitat són aquests lladres que, sense escrúpols, tallen o els endolls dels carregadors de cotxes elèctrics o les línies que alimenten els trens, tot això per robar el coure. Si llegim l'article que hi dediqueu, en sabrem més sobre l'evolució del valor del coure?
5: Sí, exacte, per això ho hem fet, no?, també, perquè si queda algun dubte del seu valor als robatoris de coure, no?, que hi ha cada 2x3 a les vies de tren, doncs van cada vegada més a l'alça. Llavors hem explicat en un article doncs una mica la història del coure, no? Perquè, com tu deies, quan pensem doncs, en les conseqüències econòmiques d'una guerra, no?, a l'Orient Mitjà, el primer que ens ve al cap és el preu del petroli. És gairebé una associació automàtica, no? Si hi ha tensió en alguna regió, augmenta la incertesa i els preus doncs, dels carburants pugen. Això sempre és el que passa, no? És el primer que t'imagines. Però les guerres també tenen molts altres efectes col·laterals i aquesta darrera guerra a l'Iran n'ha posat un més sobre la taula que es pot semblar sorprenent, però que no és, que és el coure, no? Que és aquest metall, doncs expliquem tota la seva història, que té una història molt més antiga del que podríem imaginar. De fet, és el primer metall amb què es va relacionar l'ésser humà fa 10 milions d'anys, no? Molt abans doncs, que aprenguéssim a treballar el ferro. Les comunitats del Pròxim Orient i del Mediterrani van descobrir vetes d'aquest mineral que és vermellós, que és molt dúctil, és molt maleable, però resistent doncs, per fabricar doncs, les eines que fabricaven en aquell moment, eines, objectes d'artesania, ornaments. Al principi doncs, el treballaven en fred, senzillament doncs, colpejant-lo fins que li donaven doncs, la forma que volien. I de fet hi ha testimonis d'aquesta primera relació amb aquest metall que són molt antics. O sigui, parlem d'una cova que hi ha a Xanidar, al Kurdistan iraquià, que els arqueòlegs doncs, van trobar un penjoll de coure que havia estat modelat fa gairebé 12.000 anys. O sigui, que és una barbaritat, no? I aquest metall que els nostres avantpassats doncs, utilitzaven doncs, per fer un penjoll, què passa? Que avui és imprescindible per al món que estem construint. Per tant, és un material que és fonamental per les xarxes elèctriques, pels centres de dades, pels vehicles elèctrics, per plaques solars, per aerogeneradors, no? És una peça clau tant en la revolució digital com en la transició energètica. Per tant, en un món cada vegada més electrificat, necessitem més i més coure. I si les tensions geopolítiques en moments determinats amenacen aquestes cadenes de subministrament o en dificulten l'extracció o en dificulten el transport, el preu pot arribar a disparar-se molt com sembla que està passant en els darrers temps. No? I això que deies tu, i els robatoris doncs, de coure les vies doncs, van cada vegada més a l'alça, cada vegada doncs, més obren les portades dels telenotícies.
4: Parlem de prehistòria. També amb un altre article.
5: Sí, perquè generalment no parlem gaire de prehistòria, em semblava doncs, interessant explicar-te aquest projecte, que és, a veure, durant dècades els arqueòlegs han interpretat els jaciments prehistòrics, no?, com un reflex de l'activitat humana. Llavors la pregunta és què passa quan llops, guineus, corbs o altres carronyaires o rapinyaires alteren aquests campaments abandonats. Llavors, amb aquesta pregunta, neix un projecte europeu que es diu Scavengers, que aquí dirigeix doncs, un dels prehistoriadors i col·laboradors de la revista Sapiens, que és el Jordi Rossell. es plantegen aquesta pregunta, no? Quan un arqueòleg doncs, entra en un jaciment prehistòric, troba ossos, troba eines de pedra, no? Restes d'un campament antic, i tendeix a pensar que tot allò és el resultat de l'activitat humana. Però i si una part d'aquest jaciment l'haguessin construït als animals? Llavors ells el que fan és muntar una sèrie de campaments experimentals, com si fóssim a l'època neandertal, o sigui, deixen en els campaments restes d'animals consumits i després posen càmeres i analitzen amb les càmeres tota aquesta acció que fan els carronyaires. I bé, estan trobant coses que s'han d'acabar de recopilar moltes dades. Han fet un experiment que és el que nosaltres reproduïm a Lleó, a la zona de la Banyesa, però també amb els llops, no? que han vist doncs, quin és el comportament doncs, dels llops i d'altres animals en aquest tipus de camps. També n'han fet un altre a la zona de Tanzània amb les hienes, i ha previst fer-ne algun també a la zona del Pallars amb els ossos. Però és interessant, i clar, el que van trobant qüestiona una imatge molt arrelada, no? Nosaltres, la imatge que tenim dels neandertals, no?, sempre ha estat vinculada a les coves. I ells es pregunten, i si aquesta vinculació fos en part una il·lusió creada per la conservació arqueològica? Per tant, és possible que els neandertals es moguessin molt més pel territori i que senzillament les coves siguin els llocs on les seves traces han tingut més possibilitats de sobreviure al pas del temps. Com aquesta pregunta, doncs moltes altres, que doncs, fa qüestionar alguns dels dogmes que semblaven molt, molt establerts, no?, i molt inamovibles de la prehistòria. I ens semblava doncs, interessant acompanyar doncs, aquest equip d'arqueòlegs a fer aquest estudi de camp en un lloc determinat doncs, a l'estat espanyol.
4: Molt bé, molt interessant com a iniciativa.
5: Sí, sí, és un tema molt, molt apassionant i molt desconegut.
4: I bé, doncs, sempre vacil·lant entre història, actualitat, gastronomia i política, un número de setembre que llegirem amb ple, evidentment. Moltes gràcies, Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens. Ens retrobem el mes que ve.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i fins al mes que ve. Una abraçada, Pasqual.
3: La revista de la setmana. Amb Pasqual Tirac.
0: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Comença una nova setmana musical a Ràdio Arrels. Escolteu el disc de la setmana, el vostre programa on cada dia presentem una cançó diferent d'un músic o grup català. I aquesta setmana tenim el grup Cel Obert, que ens presenta el seu treball musical. Per parlar-ne tenim els tres membres del grup, el Miquel, la Laia i el Martí. Bon dia a tots tres.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, em podeu explicar quan va ser creat aquest trio i com va ser creat?
3: Doncs aquest trio va ser creat ara farà 4 anys. Ens vam conèixer a l'ESMUC, a la Universitat de Música Superior de Catalunya, i ens vam conèixer arrel d'una audició que vaig fer jo de cant, on el Miquel m'acompanyava amb el piano, i el Martí va venir a veure-la i va ser una mica com amor a primera escolta i ens va proposar de fer un projecte junts. I va ser tot molt ràpid, realment, i arrel d'aquell dia doncs ja vam començar a composar, a quedar, i bueno, fins aquí estem ara mateix, després de 4 anys, ara traient aquest segon disc.
2: Us podeu presentar els uns als altres de la manera que vulgueu?
4: Doncs la Laia és la cantant del grup, tot i que, a més de cantant, també és violinista, quan vols t'agafa el pandero quadrat o la guitarra, i la veritat és que és una mica l'ànima d'aquest grup, ja que creiem que la seva veu és com el principal motor de transmetre els missatges que volem dir amb les nostres cançons.
3: El Martí Vila és el violinista oficial de Cel Obert, també de les persones del nucli del que és tot aquest projecte, del motor del projecte. Per començar, com a violinista i com a persona és espectacular. El violí dona una llum i un so i un color a la nostra música molt característics que ens fa sonar Cel Obert. Però bueno, també una mica com jo i com el Miquel, som tots molt polifacètics i tant agafa el violí com canta, com el piano, com la guitarra.
5: I el Miquel, al final, però no menys important, tot el contrari, ell realment és teclista i compagina aquesta funció de Cel Obert amb la guitarra. I també, si l'haguéssim de descriure breument, crec que és el Miquel et dona com allò que necessitem en el moment que realment ho necessitem. I és aquella visió creativa, pacient, que escolta i que realment et dona allò que necessites quan ho necessites.
2: Ara començarem per parlar de la cançó que es diu Bar de l'Eixample. Qui és que l'ha escrit aquesta cançó?
3: Entre els tres.
2: Les cançons sempre les escriviu entre els tres?
4: Doncs no, sobretot en el primer disc la majoria de composicions eren d'en Martí, però a partir de l'EP que vam treure l'any passat, Ombres, vam començar a compondre junts, i tot el que estem fent a partir d'ara ja és compost al 100% entre els tres, i no és excepció Bar de l'Eixample, que va ser una de les primeres cançons que vam compondre ara per aquest nou treball que estem preparant.
2: D'això del vostre procés de composició, doncs, en tornarem a parlar més endavant. Tot el que és els arranjaments i la música, qui és que els fa? També ho feu tot entre els tres?
3: Sí, sí, ara mateix tot és entre els tres.
5: Sí, és un procés molt, molt dinàmic, realment. És a dir, s'entrellaça tot el que estem dient, des de que neix la cançó, des de la componem, fins que anem a l'estudi, la produïm i la portem a l'escenari. És un procés fluid que ens costa molt de delimitar i realment tots participem en cadascun d'aquests esglaons.
2: Doncs en aquesta cançó, la cançó Bar de l'Eixample, parleu d'una parella que porten 7 anys junts i que es van conèixer en un bar de l'Eixample. Doncs de qui parla aquesta cançó?
3: És una parella fictícia, realment. És un bar fictici, però alhora explica una realitat que segur que molta gent ha viscut o està vivint, d'aquesta idea d'una relació que ha anat florint i ha anat sent i vivint en la quotidianitat i en la cura del cuidar-se i de poder fer una vida normal sense grans coses, sense coets constants, no? En aquesta constància durant tant de temps, no? Fins que de cop una de les dues persones decideix que potser pues, vol fer el pas de casar-se, no? I amb aquesta imatge fictícia també, no, d'un bar que resisteix a l'Eixample, no? Un Eixample que ara mateix està patint molt la gentrificació I aquestes cadenes que tots coneixem, que veus per tot Barcelona i per totes les ciutats, no? I aquesta idea d'un bar que està resistint des de fa 20 anys, no? Allà en peu de guerra, no? On es van conèixer aquesta parella, i és una mica doncs aquesta metàfora, aquesta oda i metàfora a la cura de la quotidianitat.
2: Totes aquestes referències a l'urbanisme de la ciutat de Barcelona surten en gairebé cada cançó d'aquest treball.
4: Sí, de fet vam voler que fos una mica un leitmotiv que anés sortint al llarg del treball, i al final també el nom del nostre grup, Cel Obert, fa referència, no?, a aquest espai dintre un edifici, i vam voler que aquest nostre segon disc aprofundís en això i expliqués doncs tot un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos, o d'un cel obert d'un bloc de pisos, per ser més concrets.
2: Doncs va, tot seguit, escoltem...

0: Escoltàveu Bar de l'Eixample de Cel Obert. Ens retrobem demà a la mateixa hora per escoltar i presentar una altra cançó d'aquest grup.
1: Ràdio Arrels.
2: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a una grande journée gratuite dedicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, spectacles per a infants i molt més. Valeur en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet à ledepartement66.fr.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Ràdio Arrels, bon dia. Som el dilluns 28 de setembre. I unes temperatures màximes encara fins a 28 graus aquest dilluns, 28 graus de màxima al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i 22 graus a Cerdanya. Demà dimarts ens afectarà durant la tarda una pertorbació, malauradament molt poc activa, que ens podrà deixar alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país i també alguna tronada. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però no gaire, de 17 graus al Capcir fins a 26 graus a la plana del Rosselló. I dimecres continuarà el temps variable, però, malauradament, ho tornem a dir, sense cap més precipitació, unes precipitacions que seran possibles la resta de la setmana, dijous i sobretot divendres i el cap de setmana, però amb sempre pocs cúmuls, és a dir, que continuarem encara mancant i força d'aigua.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 28 de setembre del 1991 es crea el grup Ai Ai Ai. Aquest grup de rumba catalana va ser creat després de la mort del Gato Pérez, que va tenir lloc la tardor del 1990. Va ser la voluntat del Pep Lladó, un dels col·laboradors del Gato, així com d'altres músics, tant paios com gitanos. S'hi van incorporar músics mítics de la rumba catalana, com Antoni Sicus Carbonell o encara Ricard Tarragona. Després de quatre discos, Això Brama el 1991, Neguits, Angunyes i Forrats el 1994, El temps de Cefalina Caolín el 96 i Esperit de Vi del 1998, Ai Ai Ai va fer una aturada que va durar fins al 2007, quan Pep Lladó i Rafaelito Salazar, els dos pilars del grup, van decidir retrobar-se i incorporar en David Torres i Jordi Gas. Escoltem ara Bar la Rumba, un tema del grup Ai Ai Ai.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Copernicus o els ulls d'Europa sobre el planeta. Bon dia. Copernicus és el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea coordinat i gestionat per la Comissió Europea amb l'Agència Espacial Europea i agències com l'Agència Europea de Medi Ambient. Va néixer arran d'una iniciativa llançada el 2001 amb un objectiu clar: dotar Europa d'una capacitat pròpia, independent i autònoma per vigilar l'estat del planeta. El programa combina satèl·lits, sensors marítims, aeris i terrestres, infraestructures de tractament de dades. Els satèl·lits, anomenats Sentinel, formen 6 famílies, sovint desplegades per parelles, i observen la Terra de dia i de nit i en qualsevol temps. Mesuren la superfície terrestre i oceànica, la temperatura del mar, la qualitat de l'aire i els gasos a traça de l'atmosfera. Les dades són accessibles de manera gratuïta. La utilitat ambiental de Copernicus és enorme. Permet a cartografiar boscos, aigua, sòls i agricultura sostenible, detectar vessaments d'hidrocarburs, vigilar el medi marí i seguir els moviments de terreny. També ajuda a comprendre el cicle del carboni i el canvi climàtic. Igualment, serveix de més en més per cartografiar incendis forestals en temps real, i les seves imatges també mostren la sequera i les inundacions que colpegen Europa cada cop més. En un moment de crisi climàtica, expliquen els responsables de Copernicus, disposar d'informació fiable i oberta és la base per prendre bones decisions, i a més, aquestes dades són a l'abast de governs, científics i ciutadans i accessibles de manera totalment gratuïta.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arels.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Simona Gay era la germana petita del gran poeta Josep Sebastià Pons. Va néixer a Illa el 1898 i va morir el 1969. Ha viscut d'una certa manera dins l'ombra del seu germà, poeta reconegut. Simona Gay no sols s'ha distingit en la poesia, sinó que va recollir testimoniatges orals, elements del folclore i de les tradicions populars dels Aspres, Conflent i Rosselló. La professora de literatura a la Universitat de Perpinyà, Miquela Valls, l'ha feta redescobrir amb les seves recerques, xerrades i publicacions. I l'associació Casa Samsó d'Illa ha també promocionat Josep Sebastià Pons i Simona Gay. Germà i germana foren molt inspirats per la naturalesa que envoltava el territori de la seva infantesa, els vilatges, les masies, el terme, els animals, la vegetació, la pagesia i la vida rural, senzilla, amb imatges metafòriques sobre el temps que passa i meditacions sobre la mort i un cert misticisme. Bé, llegirem un poema sortit del seu recull La gerra al sol, publicat dins l'obra poètica que reuneix el conjunt de la poesia escrita per Simona Gay. Vinya perduda. Era tan clara en l'alzinar aquella vinya de muntanya, on tot l'hivern el salvatjum prenia el sol. Tot just s'hi treia la rabassa el seu primer caparró verd. La gent del bosc, cueta curta, morro gormant, orella al vent, s'hi empassava de valent el brutim tendre. Vingué el setembre. Perdius i gaics d'un bé de Déu s'apoderaven. Era la vinya dels ocells. Els pocs rims que s'hi oferien, la crinyana, el malvasia, els gatimells de moscat negre i de blanqueta, espigolats en un matí, ja se'ls enduia la carreta. El matxo vell, pels mals camins sotraguejant, descarregava samals de flaires en el comall d'alzines fosques. Vinya perduda, estada inútil i farà el sol. La seva falda encara closa, ara és un camp d'espepa rosa. El gaic golut, la perdiu roja, han de cercar per tot el bosc grans de ginebra i cireres d'arbós.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: En aquesta hora, vos proposem una cançó de Catalunya Nord. Jo sóc...

0: shabam, pow, blow, whiz.
1: Ràdio Arrels.
2: Esports a Ràdio Arrels.
3: En el marc d'un projecte transfronterer, l'USAP, l'associació USAP, ha invitat el club de rugbi de Sant Cugat per un torneig. Heu portat un centenar de joves. Àngels Vives, sou entrenador dels, de l'edat dels 14 a 15 anys, és això?
4: És això, sí. Hem portat quatre equips, de quatre categories, sub-14, sub-15, sub-16 i sub-18. I bueno, ja portem jugar tres categories i ara començarà la sub-18. I aquí estem passant tot el dia amb molt de goig, disfrutant del rugbi amb els equips de l'USAP.
3: El Sant Cugat és un dels clubs històrics de Catalunya. Si remuntem amb el temps, la gent aficionat al rugbi pensa en la Santboiana, però Sant Cugat és un dels clubs que compten dins de la història del rugbi català.
4: Sí, hi ha clubs molt, molt històrics que tenen més de 100 anys, com la Santboiana o el Buc. El Sant Cugat té menys història, però en aquesta petita història s'ha guanyat un bona posició per nivell de rugbi, i ara mateix, sobretot a l'escola, és capdavantera, és una Sant Boi, dintre de tot el que és el rugbi català.
3: Els lligams amb l'USAP són recents o venen de lluny?
4: Bueno, des del principi, el Sant Cugat, jo crec que és part de la clau de per què ha crescut tant la seva escola, és perquè sempre ha mirat a França. Sempre hem mirat aquí a Perpinyà, anem a Toulouse, anem a Narbonne, i per nosaltres pujar aquí és veure un nivell de rugbi que és on ens voldria arribar, tant nosaltres com la resta de Catalunya. I dintre de les nostres viatges, clar, ho sap, sempre està present per la proximitat, perquè també és sentir propers, no només en distància, sinó en els nostres cors, com ens porteu aquí, com ens tracteu. Ens sentim a casa, el llenguatge, la cultura, ens sentim molt propers i sempre mínim dues vegades a l'any venim aquí.
3: El rugbi a Catalunya s'ha introduït d'hora, vull dir, parlem de... és centenari, no és de la darrera pluja, però ha tingut sempre dificultats davant del futbol, que és l'esport majoritari a Catalunya, també el bàsquet i d'altres esports col·lectius. Com està progressant ara el rugbi? En quina fase es troba?
4: Bueno, ja fa temps que està progressant, però jo crec que per la gent que viu aquí a Perpinyà encara és explicar-s'hi que és molt diferent. Nosaltres, quan venim aquí, el primer que veiem quan passem la frontera són camps de rugbi, els pobles. Això no ho tenim allà. Els camps de rugbi estan a Barcelona, estan a Tarragona n'hi ha un, a Girona n'hi ha un, però no tenim a cada poble el seu camp de rugbi, un, dos o fins i tot tres o quatre que hem arribat a veure nosaltres. Llavors està progressant, però està costant molt perquè l'esport rei és el futbol i no té... No veiem aquesta cultura de tots els pobles, l'esport número 1 és el rugbi que hi ha aquí. Llavors sí, anant progressant, jo crec que s'està fent un esforç des de la Federació Catalana i Espanyola perquè pugi el nivell, però a nivell de fitxes va a poc a poc.
3: Tot i que actualment amb la mediatització i amb el rugbi tal com es practica arreu del món, passa per televisió, desvetlla interès, perquè hi ha gent que potser no van a l'estadi, però que ho miren a la televisió.
4: Bueno, hi ha poca transmissió a la televisió, són televisions de pagament o que ja tens que contractar i és difícil. Hi ha molta afició per veure, jo crec que hi ha molta més afició que gent que ho hagi practicat de veritat, perquè és un esport que crida l'atenció, però és difícil veure-ho a les televisions i que es faci propaganda a les televisions que d'allà. Ara amb la tecnologia que hi ha ara, qui vol veure rugby ho veu, però no hi ha publicitat, no hi ha notícies, no hi ha un esforç mediàtic per publicitar-ho, això sí, costa molt.
3: El que m'ha sorprès mirant aquest torneig, potser és per obligació, perquè no arribeu a constituir un equip només amb minyons, amb minyona, ja és les femenines, les minyones que han jugat al costat de joves, de minyons de casa vostra, a davant dels equips de l'USAP, que només eren constituïts de nois.
4: Sí, bueno, això sí que, de cara a les noies, nosaltres tenim una idiosincràsia que és que no poden jugar, no, hi ha suficientment noies per jugar equips només femenins fins a sub-18. Llavors, sub-14 i sub-16 es veuen obligades a jugar amb nois.
3: No planteja cap problema?
4: No, no, no. I les noies, per altra banda, això els fa fer un salt de qualitat bastant gran. De fet, quan juguem tornejos, a França està molt més igualat quan juguen noies nostres contra noies, equips de noies francesos, que no passen als nois. I això és perquè han estat treballant, han estat jugant contra nois que físicament estan més forts i tenen més un desenvolupament físic molt diferent. Llavors, costa, però jo crec que ho perceben com alguna cosa positiu. De fet, jo tinc una filla que juga i per ella ha passat al sènior femení i al principi li ha costat una mica perquè li trobava a faltar els seus companys. Per ella és un jugador més i els seus companys la tractaven com un jugador més. Llavors ella estava supercontenta en aquest ambient. Llavors la veritat és que l'experiència és molt positiva. Les tractem com una més i elles es senten molt empoderades de poder lluitar amb igualtat contra nois en un esport tan físic.
3: Bé, suposo que aneu satisfets per aquest torneig aquí a Perpinyà, a la plana de jocs de la USAP. Es pot pensar a un retorn, a un torneig equivalent a casa vostra, properament, l'any vinent, potser?
4: Bueno, nosaltres l'USAP sempre el convidem i...
3: Té bona imatge l'USAP a Catalunya o a casa vostra?
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Se'l veu com un equip de casa o un equip curiós, un equip com se'l veu?
4: Bueno, l'USAP, com un equip molt proper, com un equip que el tenim, no juguem dintre de les nostres lligues regionals, però que és accessible, podem accedir, sempre estem ens tracten molt bé, amb els braços oberts, i també passa molt que hi ha molta afició per veure l'equip masculí de primera, el primer equip. I hi ha molta gent que aquesta proximitat l'utilitza molt per veure rugby de qualitat, amb un ambient molt proper, molt català, i moltes vegades hi ha molta afició per anar pujant cada mes, cada dos mesos, a veure el partit de l'USAP. Sí, sí.
3: Molt bé, moltes gràcies a Àngels Vives, del Club de Rugbi de Sant Cugat.
4: A vosaltres.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Ràdio Arrels, bon dia. Som el dilluns 28 de setembre i unes temperatures màximes encara fins a 28 graus aquest dilluns, 28 graus de màxima al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i 22 graus a Cerdanya. Demà dimarts ens afectarà durant la tarda una pertorbació, malauradament molt poc activa, que ens podrà deixar alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país i també alguna tronada. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però no gaire, de 17 graus al Capcir fins a 26 graus a la plana del Rosselló. I dimecres continuarà el temps variable, però, malauradament, ho tornem a dir, sense cap més precipitació, unes precipitacions que seran possibles la resta de la setmana, dijous i sobretot divendres i al cap de setmana, però amb sempre pocs cúmuls, és a dir, que continuarem encara mancant i força d'aigua.
5: Ràdio Arrels, a sempre dels focats, 93.1.

Si els teus ulls negres de nit m'han mostrat meva existència, si el teu cos formaní m'ha deixat una esperança.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Ràdio Arrels. A Sallagosa, 93.1.
5: Ràdio Arrels, bon dia. Som el dilluns 28 de setembre i unes temperatures màximes encara fins a 28 graus aquest dilluns, 28 graus de màxima al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i 22 graus a Cerdanya. Demà dimarts ens afectarà durant la tarda una pertorbació, malauradament molt poc activa, que ens podrà deixar alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país i també alguna tronada. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però no gaire, de 17 graus al Capcir fins a 26 graus a la plana del Rosselló. I dimecres continuarà el temps variable, però, malauradament, ho tornem a dir, sense cap més precipitació, unes precipitacions que seran possibles la resta de la setmana, dijous i sobretot divendres i el cap de setmana, però amb sempre pocs cúmuls, és a dir, que continuarem encara mancant i força d'aigua.
6: 100% en català.

alçaré els ulls i entrant pels peus. Arribaré fins al seu cor, res de adeus ni de records. Vaig de vacances, vaig de vacances, qualsevol dia impensat.

pot ser d'entrada us estranyeu, té per ofici o la veu, però seré altre cop jo, doncs com el mestre Martí.

0: una cançó de Catalunya Nord.
1: Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant t'escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen per parlar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que arriben cada matí a l'hora i s'acal assentar. Els mestres educats són aquells que tiben el gesto natural tant com se pot tibar. Els mestres educats són aquells que ensenyen que aquell món és bonic, que ho cal tot conservar. Els mestres educats són aquells que creien que n'hi hagi pas cap que els vulgui escutar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que miren com el dia de guira, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat un llibre dins la mà. Els mestres educats són aquells que saben lo que s'ha de saber per se poder mudar. Els mestres educats són aquells que somiaven

els mestres educats són aquells que creuen que la història que conten és el que se va passar. Els mestres educats són aquells que dubten fora quan l'inspector els hi diu de dubtar. Els mestres educats són aquells que canten cançons com els soldats cançons que fan plorar. Els mestres educats

Els mestres educats són aquells que salten d'un rei a l'altre rei com per nos ennaigar. Els mestres educats són aquells que exalten tot aquells herois que la sang van vessar. Els mestres educats són aquells que mantenen dins la rivalitat l'esperit de desnonçar. Els mestres educats són aquells que tenen una classe al davant sempre a punt de llepar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que esperen que facis una falta per poder rembolar. Els mestres educats són aquells que quan eren pitits i eixorits se van esgarriar. Els mestres educats són aquells que festegen una classe burgesa que els vol integrar. Els mestres educats són

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Ràdio Arrels, bon dia. Som el dilluns 28 de setembre i unes temperatures màximes encara fins a 28 graus aquest dilluns, 28 graus de màxima al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i 22 graus a Cerdanya. Demà dimarts ens afectarà durant la tarda una pertorbació, malauradament molt poc activa, que ens podrà deixar alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país i també alguna tronada. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però no gaire, de 17 graus al Capcir fins a 26 graus a la plana del Rosselló. I dimecres continuarà el temps variable, però, malauradament, ho tornem a dir, sense cap més precipitació, unes precipitacions que seran possibles la resta de la setmana, dijous i sobretot divendres i el cap de setmana, però amb sempre pocs cúmuls, és a dir, que continuarem encara mancant i força d'aigua.
5: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
6: Catedrales musicales. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
7: Avui som a la muntanya de Montserrat, situada entre la Catalunya central, el Penedès i el Baix Llobregat. Montserrat és un massís de roca imponent que es pot veure a molts quilòmetres de distància i que destaca per les seves agulles, que són un indret molt estimat pels escaladors d'arreu del món. De fet, Montserrat, amb el permís del Canigó, és una de les muntanyes sagrades de Catalunya. A la façana oriental del massís hi podem trobar el monestir de Montserrat, una abadia benedictina fundada per l'abat Oliva l'any 1025. La llegenda diu que uns pagesos van tenir diverses aparicions de la Mare de Déu a les muntanyes de Montserrat i que un dia van trobar l'estàtua de Santa Maria en una cova. El bisbe de Manresa va manar portar-la a la ciutat, però diu la llegenda que quan la van posar a la motxilla cada vegada pesava més, fins que va ser completament impossible moure-la. Els pagesos van interpretar que la Verge volia quedar-se allà. Segons aquesta història, aquest seria el motiu pel qual el santuari de Montserrat està situat al lloc on és. La Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, destaca sobretot pel color de la seva pell, que és negra. Es creu que ho és perquè el vernís d'aquesta talla romànica del segle XII s'ha anat enfosquint amb el temps. Però aquesta particularitat ha fet que la Verge se l'anomeni popularment com la Moreneta. El conjunt monàstic de Montserrat està enganxat a la roca de la muntanya i barreja diversos estils arquitectònics, en part a causa dels múltiples incendis que ha patit al llarg de la seva història i que han obligat a fer reconstruccions. Dins del monestir s'hi troba la Biblioteca de Montserrat, que conté uns 30.000 volums, alguns dels quals únics i impresos allà mateix, a més de papirs egipcis o manuscrits. És un fons documental immens que guarda moltes relíquies. De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el dirigent nazi Heinrich Himmler va anar a Montserrat convençut que hi trobaria el Sant Graal, la copa d'on va beure Jesucrist a l'últim sopar. Evidentment, no hi va trobar res. El monestir a dia d'avui és un indret turístic, però també un lloc important per la cultura i pel muntanyisme català. Moltes entitats volen organitzar cada setmana actes davant del monestir i com que la plaça de Santa Maria té tres nivells diferents separats per escales, els monjos permeten organitzar tres activitats diferents alhora. Això fa que hi pugui haver un mateix diumenge una diada de castells en un nivell, una ballada de sardanes a l'altre i l'arribada d'una cursa de muntanya a l'altre. Aquest fet dona una idea de la vitalitat que té la cultura catalana a dia d'avui i de la importància, tot i que potser més cultural que religiosa, que encara té Montserrat. Més enllà de la seva localització privilegiada i del fet de tenir una Mare de Déu negra, Montserrat és també molt conegut per la seva coral infantil, l'Escolania de Montserrat. Els escolans estudien i poden viure dins del monestir i formen una de les institucions musicals més antigues i prestigioses d'Europa. Sentim l'Escolania de Montserrat interpretant el Virolai, la pregària dedicada a la Moreneta, escrita per Jacint Verdaguer, que canten cada dia a la 1 del migdia a la Basílica.

0: Acabem de sentir l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai, que ens ha servit per parlar del monestir de Montserrat, indubtablement una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.

servei dels ciutadans. La servilia està al ciutei dels ciutadans. La ciutadia està al polei dels cerdatans. La policia està al ciutei dels cerbatans. L'estudiantia està al polei dels servimans.

La ciutadia està al vermell dels tincerdans. La liposia està al vermell dels taucidans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès, que no ha estat res.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Ràdio Arrels, bon dia. Som el dilluns 28 de setembre i unes temperatures màximes encara fins a 28 graus aquest dilluns, 28 graus de màxima al Vallespir, 27 al Conflent i al Rosselló i 22 graus a Cerdanya. Demà dimarts ens afectarà durant la tarda una pertorbació, malauradament molt poc activa, que ens podrà deixar alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país i també alguna tronada. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però no gaire, de 17 graus al Capcir fins a 26 graus a la plana del Rosselló. I dimecres continuarà el temps variable, però, malauradament, ho tornem a dir, sense cap més precipitació, unes precipitacions que seran possibles la resta de la setmana, dijous i sobretot divendres i el cap de setmana, però amb sempre pocs cúmuls, és a dir, que continuarem encara mancant i força d'aigua.
3: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 28 de setembre del 1991 es crea el grup Ai Ai Ai. Aquest grup de rumba catalana va ser creat després de la mort del Gato Pérez, que va tenir lloc la tardor del 1990. Va ser la voluntat del Pep Lladó, un dels col·laboradors del Gato, així com d'altres músics, tant paios com gitanos. S'hi van incorporar músics mítics de la rumba catalana, com Antoni Sicus Carbonell o encara Ricard Tarragona. Després de 4 discos, Això brama el 1991, Neguits, angunyes i forrats el 1994, El temps de Cefalina Caolín el 96 i Esperit de vi del 1998, Ai Ai Ai va fer una aturada que va durar fins al 2007, quan Pep Lladó i Rafaelito Salazar, els dos pilars del grup, van decidir retrobar-se i incorporar en David Torres i Jordi Gas. Escoltem ara Bar La Rumba, un tema del grup Ai Ai Ai.

0: Fins aquí, Bar La Rumba, una cançó del grup Ai Ai Ai.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Parlem amb Lluís Puig, el director de la Casa Macià, la Casa Macià, que viu uns moments, un any molt intens, perquè estem al 2026, és a dir, 100 anys després dels fets de Prats de Molló. Lluís Puig, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: També se fa actes, evidentment hi ha tota una sèrie d'actes lligats als fets de Prats de Molló, al mes de novembre, però des del 3 i 4 d'octubre hi ha activitat al voltant de la Casa Macià.
4: Sí, en un mateix cap de setmana fem dues coses, a gust perquè a tothom li pugui agradar. El dia 3, dissabte, a migdia, fem per primera vegada un tast de vins, un vi blanc, un vi negre, un xampany, un vi dolç, un tast a cegues, que el fa un gran sommelier, un gran expert de vins, un ex-sommelier d'un dels restaurants més famosos, més coneguts de la Catalunya del Sud. I, per tant, si algú vol assistir, encara queden algunes places, hi haurà vins del nord i vins del sud, com us podeu imaginar. Ens agrada sempre fer també amb els sabors que siguin transfronterers.
3: Sí.
4: I res, és qüestió d'enviar un correu electrònic amicscasamacià@gmail.com. amicscasamacià@gmail.com.
3: Perfecte.
4: I just acabar aquest tast de vins, després del tast i d'un bon dinar, ja començarem a les 4 de la tarda, comencem ja les 5è jornades d'història i debat nacional, que des de fa 5 anys vam començar a fer per donar a conèixer el projecte Casa Macià, i ens sembla que aquest any més que mai ha valgut la pena tot aquest esforç anual de fer les jornades. I també, ho saps bé, cada any hem publicat tots els textos de les jornades de l'any anterior. Per tant, aquest any també presentarem el llibre de les 4è jornades, un llibre que es titula Exilis. I aquest any les 5è jornades doncs, van dedicades a diferents fets que van des dels fets de Prats de Molló fins al 1928, quan en Macià i tots els seus col·laboradors aproven una Constitució provisional de la República Catalana a l'Havana, 1928. A l'Havana, a Cuba, s'aprova aquesta Constitució. Cal dir una Constitució ja amb una mirada progressista, feminista, i amb una avantguarda importantíssima per ser l'època que estem parlant.
3: Lluís Puig, per què l'Havana?
4: Perquè Macià, amb en Carné Ribalta i amb d'altres ajudants d'ell, van fer tot un viatge per Sud-amèrica, Centroamèrica, van passar per Cuba i van arribar fins a Nova York. Van fer aquest viatge perquè també des de la diàspora catalana que ja hi havia en molts països d'aquests, és des d'on van ajudar amb més diners per poder preparar l'operació del complot dels fets de Prats de Molló. Per tant, també ell ho feia, devia tenir dos objectius, però un d'ells era agrair a tota aquesta ajuda que havia rebut, sense la qual no hagués pogut arribar fins on es va arribar. Per parlar de tot això ens ve el president Joaquim Torra, president que el 2018 va agafar la més alta responsabilitat del país. Ens ve també en Josep Lluís Carot Rovira, ens ve en Manel Pere Andrés Pereira parlant de com Ventura Gassol, que fa la seva formació en un seminari, acaba sent de seminarista a revolucionari, per dir-ho, no? Ens ve també un altre jove i important historiador, l'Ignasi Bea, que explica com el naixement del Partit Comunista Català neix a partir de tot de persones independentistes. Sembli que els partits comunistes a vegades són lluny d'aquesta mirada independentista, doncs no. El Partit Català Comunista neix de gent d'aquest tipus, no? També hi ha un especialista, jurista, advocada, que farà una presentació, una explicació, una comparativa d'aquella Constitució del 28, aprovada a l'Havana. En fi, nombrosos termes, temes diferents. Ja tenim un nombre molt alt també de comunicacions, ja hem tancat el pla d'acceptar comunicacions. També hi ha una novetat, que aquest any Vam començar ja fa 2 anys a fer el dissabte a la nit una pel·lícula de cinema a Prats, i aquest any no podíem fer-la, i la farem, doncs, a dins de la Casa Macià. El dissabte a la nit, entrada gratuïta, oberta a tothom qui vulgui, farem una pel·lícula feta per en Felip Soler i Sabater, que es diu L'Estelada de Verdun, la famosa batalla de Verdun, que molts catalans hi van deixar la vida, però van salvar l'estelada. Per tant, estrenarem també la sala audiovisual de la Casa Macià per fer aquesta projecció de cinema, amb la presència, no cal dir-ho, del quasi ceretà Felip Soler i Sabater. Jo, quan t'he anomenat algunes ponències i conferències, he saltat d'un dia a l'altre, eh?
5: Sí, sí, d'acord.
4: Però segur que me n'he oblidat alguna. En tot cas, l'endemà, el diumenge, hi ha un parell de conferències més. Tots els que han presentat la comunicació la presenten. A l'acabar les comunicacions presentem el llibre de les jornades de l'any passat, el llibre Exilis. A fer la cloenda ens ve també una exconsellera de Cultura, en aquest cas del govern de les Illes Balears, Fanny Tur. Fanny Tur, que va ser consellera de Cultura des del 2017, que és on vam coincidir i ens vam conèixer fins a no sé quin any va deixar de ser consellera, quan va haver canvi de govern. Vull dir que tenim un any carregat de persones de molt nivell, i ben dinat també farem, com cada any, una tradició, anar a visitar com està la Casa Macià. Cal dir que la Casa Macià, el 4 d'octubre, és l'últim dia que deixem entrar ningú, perquè a partir del 5 comencen a venir a descarregar tots els materials per muntar tota l'exposició permanent, que no inaugurem fins al 8 de novembre. Per tant, del 4 d'octubre, aquesta última visita de les jornades d'història, fins al 8 de novembre, ningú podrà anar a visitar i a la Casa Macià. Fins ara tothom l'ha de visitar i veu que la casa és buida i els agrada, doncs esperem que amb l'exposició encara agradarà molt més.
3: Lluís Puig, en tornarem a parlar de tot això. Recordem, 3 i 4 d'octubre, les diades o jornades culturals de la Casa Macià a Prats de Molló. On trobem la informació?
4: Bé, tota la informació, tant del tas de vins del dia 3 al migdia com de les jornades, és molt fàcil, cal anar a casamacià.cat i allà hi ha un apartat d'activitats on hi trobareu això. Veureu també a la web que hi ha una novetat, si em permets fer l'espot publicitari, que a l'inici de la web hi ha una pestanya amb una adreça de correu electrònic per si hi ha gent que vol reservar visites a partir del 8 de novembre. Per tant, és visita@casamacià.cat. Si algú, en grup, en família, ja vol anar a visitar la Casa Macià, ja pot començar a demanar-ho.
3: És una bona notícia que el projecte arriba al final, a l'inici del seu final, no sé, o al final del seu inici.
4: Sí, sí, és el final del que ha de ser el nou inici, exactament.
3: Molt bé, moltes gràcies Lluís Puig i enhorabona, felicitació per tot això i ens retrobem a la Casa Macià d'aquí poc.
4: Moltes gràcies a Ràdio Rels, que sempre ens ha donat suport. I no cal dir-ho a tots els oients i auditors que ens escolten. Una abraçada.
1: Ràdio Arels, a Ribes Altes, 95.
6: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril de 1931, però després es veu obligat a anar cap a un model federal de l'estat espanyol i a l'agost de 1932 s'aprova el famós Estatut de Núria, el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya.
1: Tot i així, aquest Estatut de Núria, ja aprovat, responia a un model federal d'estat i de passava, com per la denominació i per tot el que l'integrava, a la concepció unitària espanyola. Ja era un concepte federal. I això, aquest tema, evidentment, va condicionar els debats parlamentaris de l'estat integral que volia mantenir, per descomptat, Espanya unida, per dir-ho així.
0: Sí, una gran llibre, però encara no hi som.
1: Encara no es deia així, però en tot cas sí que ja el concepte hi era ben present. Tot aquest procés de negociacions condueixen que Francesc Macià és president del govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i evidentment ho és fins al desembre del 1933, que mora anticipadament el que la gent esperava, no? Tot i així, en aquest curt període de temps que ell és president de la Generalitat, fa una gran obra de govern, viatja per molts llocs de Catalunya, tot tipus d'actes. Ja que estem a Ràdio Rels, citaré que un dels llocs que va visitar va ser Terrassa, a inaugurar la Ràdio Terrassa, l'emissora municipal de Ràdio Terrassa. I jo amb fotografies i importants esdeveniments aquell dia. En fi, en Macià fa un viatge permanent per tot el país, és present a tot tipus de celebracions i és aclamat a tot arreu on va. Tant és així, ja hem dit que mora el 25 de desembre del 1933 a la Casa dels Canonges per una infecció produïda per una apendicitis, una malaltia que en aquells moments no era gaire coneguda ni tractada. Mora, i hem de dir que en aquell moment que Catalunya tenia un cens d'uns 2 milions d'habitants, Catalunya del Sud, es diu que l'enterrament de l'avi hi havia prop d'un milió de persones inundant els carrers de la ciutat.
0: És enorme.
1: Hi va anar gent de tot arreu a manifestar, a expressar el seu condol i acompanyar els sentiments de país que en aquell moment van donar degut a la seva mort inesperada, no?
0: Des de fa alguns anys s'ha creat l'associació Casa Macià, del qual és el director, se fa diversos actes, se renova la Casa Macià, però també hi ha alguns esdeveniments importants que han de venir aviat.
1: M'agrada explicar que la confraria de campaners i carillonistes de tot Catalunya, entre tots, han fos una campana de bronze que està gravada com a Vila de Nis, Prats de Molló. Estarà penjada a la porta de la Casa Macià. El 4 de novembre d'aquest any 2026, a les 7 del matí, farem un fort repic de campanes i un castell de pirotècnia aèria des de la Casa Macià a Prats de Molló per recordar el moment del centenari de la detenció. Evidentment hi haurà la plec de cultura que se fa cada any, a les jornades d'història, etc, etc, etc, i l'endemà de la Diada de Catalunya Nord, el diumenge 8 de novembre, hi haurà l'acte inaugural de l'exposició permanent, dels parlaments, concerts, àpat, etc, tota la festa popular d'aquest centenari.
0: I després m'agradaria fer un parèntesi perquè aquests exilis, fins i tot a l'actualitat, a aquest país que és Bèlgica.
1: Bé,
0: per què Bèlgica? Perquè no Luxemburg, Alemanya, Itàlia, Andorra?
1: Jo no sé, quan el Tribunal de París els envia cap a Bèlgica, no sé quin criteri hi havia. Jo puc dir que el 2017, amb un estudi fet professionalment, era evident que dins de la legislació europea Bèlgica tenia era la més garantista sobre respectar els drets per causes polítiques, i així haig de dir que ens ha anat bé. Jo he passat dos sentències de Bèlgica i una a Luxemburg on no s'ha donat l'extradició a Espanya que em reclamaven com a entrega immediata per corrupte. Per tant, cada vegada la legislació europea està més unificada, però és evident que la interpretació d'aquesta legislació no sempre coincideix amb els ulls que es miren. Bèlgica és un país que respecta molt els drets fonamentals i Espanya es diria que no tant.
0: Lluís Puig, moltes gràcies per haver treballat fins i tot i haver fet aquesta aportació a Ràdio Arel sobre els fets de Presa Molló i la Bimacià, que tampoc no ha estat a VIP tota la seva vida, però que el coneixem així. Lluís Puig, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a Ràdio Arel i a tots els seus auditors.
0: Era el 7è i darrer capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló, amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a una grande journée gratuite dedicada a les associacions et al voluntariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles, tacles per a infants i molt més. Valor en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca. El programa complet a ledepartement66.fr.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Arrels de rumba.
6: Joan Pau Escudero.
7: Avui amb Joan Pau Escudero veurem com neix la rumba catalana. Però abans, per entendre-la, cal analitzar d'on ve el seu propi nom. La seva popularització podria provenir de gires dels gitanos barcelonins cap a Madrid durant els anys 60.
8: Segons alguns gitanos de Barcelona, com ara el Petitet, deia això una cosa bastant raonable, que això devia ser a principis dels anys 60, quan Peret comença a escampar aquesta música mitjançant la ràdio, les pel·lícules, els discs de 45 revolucions que es posen de moda i la gent van comprant discos. Doncs quan els gitanos de Catalunya, els gitanos concretament de Barcelona, comencen a escampar aquesta música a fora, i uns gitanos de Barcelona van a Madrid a tocar. Segons el Petitet, doncs aquests gitanos de Barcelona a Madrid doncs fan una rumba, i des de Madrid estan dient: ah, aquesta rumba és rumba catalana, perquè ve de Catalunya, ve d'aquests gitanos catalans. Això seria un origen possible del nom rumba catalana, i després això, perquè comercialment això funciona, va funcionar. El 62, em sembla 1962, ja consta en alguns mètodes, algun mètode de guitarra, consta la paraula, doncs hi ha rumba, així, rumba flamenca, rumba no sé què, i surt rumba catalana també, com a ritme que es pot ensenyar a la guitarra amb un mètode de publicat a Barcelona el 1962. Sobre l'origen de la paraula, poca cosa més sabem, però jo em sembla bastant raonable la hipòtesi, la proposta del gitano barceloní Petitet, dient que en una gira doncs, de gitanos catalans a Madrid, des de Madrid van dir: ah, aquesta rumba és rumba catalana, perquè eren gitanos catalans qui la van tocar.
7: Més enllà del nom, la base rítmica de la rumba catalana vindria de ritmes purament flamencs.
8: L'origen de la rumba catalana, o rumba gitana, o rumba de Barcelona, o etc., hi ha moltes maneres de nomenar-la. Hi ha les músiques gitanes, en principi, tenen sempre una arrel, un origen gitano. És a dir, que sentirem cançons del Peret, per exemple, direm: ah, això és una còpia de tal cançó porto-riquenya del 1962, això és una cançó cubana del 1964, això és això. Molt bé, d'acord, entesos. Ara bé, dit això, els gitanos, abans de conèixer aquests, abans que Peret escoltés jo que sé, Ismael Rivera, el porto-riqueny Ismael Rivera, o músics cubans de moda en els anys 50, els gitanos tenien formes pròpies, com ara el tango i el tanguillo, que des del tango i el tanguillo, rítmicament, es pot veure que hi ha una similitud, una analogia evident amb la rumba actual. Clar, si fem parlar un gitano gran, jo personalment vaig tenir l'oportunitat, vaig tenir la sort de poder parlar amb gitanos grans fa 30 o 40 anys d'això, a Perpinyà mateix, doncs què m'explicaven? M'explicaven que la rumba venia del tanguillo. La rumba, l'arrel gitana interna de la rumba era el tanguillo, un tanguillo amb un ritme una mica, un tempo més accelerat. El tanguillo, el tanguillo, això, clar, entra a dins de l'òrbita del flamenc. El tango, si parlem del tango ibèric, que no té cap relació directa amb el tango argentí, la paraula tango també podria tenir un origen cubà, ja que abans de parlar del tango argentí, del tango flamenc, hi ha un tango cubà també que es desenvolupa en els descendents d'esclaus cubans a Cuba mateix. Doncs el tango, si agafem el tango flamenc i la rumba actual, hi ha una analogia evident, hi ha una semblança rítmica que salta a la vista, salta a l'oïda, perquè seria el mateix ritme multiplicat per dos. A vegades, doblant el tempo, arribem a la rumba. Això és el que diu, per exemple, Faustino Núñez en el seu llibre Ida i Vuelta.
7: A aquesta base gitana s'hi sumen influències externes de Cuba, Puerto Rico i Nova York. Una barreja que artistes com Peret van popularitzar amb només una guitarra i palmes.
8: Doncs hi ha una arrel gitana en la rumba gitana o la rumba catalana, la rumba dels gitanos de Catalunya, hi ha una font gitana evident i hi ha aportacions externes. Les aportacions externes, quines són? L'aportació externa és doble o triple. Hi ha una aportació que ve de Puerto Rico, rítmicament la plena puertorriquenya, que empalma perfectament, vull dir que és compatible, totalment compatible amb la rumba dels gitanos de Catalunya, dels gitanos de catalans de Barcelona o de Perpinyà o de Montpeller. La plena puertorriquenya, el son cubà i la guaracha cubana són tres ritmes que són compatibles amb allò que els gitanos ja feien servir, com ara el tango i el tanguillo. Peret, això, des del 62, perquè ja tenim alguna font sonora, el 62, 63, 64, quan comença ell ja a treure discos, i cada vegada més, i surt a la tele, i surt en pel·lícules, i representa tota aquella Espanya que de festa, de turisme, sol, la platja i flamenc, que de fet tot és rumba, i tot això és producte de Peret, i és un producte molt dels gitanos barcelonins. Peret, doncs, fa servir, perquè és còmode, és fàcil, fa servir cançons porto-riquenyes, fa servir cançons cubanes, i les adapta, doncs, simplement amb els mitjans que tenien els gitanos en aquell moment. Quins mitjans eren? Guitarra, dos palmeros, i a fer la volta de l'estat espanyol i fer la volta del món, si es podia. Això funcionava. Una guitarra, dos palmeros, tres veus que cantaven, i això va ser la rumba de Peret en principi. Aviat, amb tot això, també el bongó va entrar en la rumba, el bongó, que és un instrument descaradament cubà, que va venir de Cuba, que demostra també l'empelt cubà que hi ha en les primeres rumbes gitanes que hi ha a Catalunya. I després de tot això, la rumba dels gitanos, doncs, continua empeltant-se d'alguna manera amb músiques cubanes més recents, quan arriba l'època de la salsa, als anys 70. Els gitanos de seguida ja entren en aquesta moda que ve no pas de Cuba directament, sinó que ve de Nova York, que són els porto-riquenys de Nova York que exporten la música cubano-porto-riquenya des dels Estats Units cap a tot el món. Això ja és el fenomen de la salsa. Aquesta salsa s'escampa abans d'arribar a París, abans d'arribar a Barcelona, abans d'estar de moda entre els paios, arriba doncs amb els gitanos, que arreu escolten això i es torna a empaltar això amb la rumba dels gitanos catalans. Això ja és una altra història, una altra que va continuant. Actualment, si escoltem músics com ara Els Graciosos de Perpinyà, sentim que hi ha un piano que és bastant salsero, per dir-ho senzillament. Hi ha unes percussions, hi ha un conjunt que procedeix de la rumba del Peret i al mateix temps es recubanitza d'alguna manera. I tot això no és una cosa aliena, no és una cosa que no és gitana, sinó que és perfectament gitana, tal com diuen ells, els graciosos, tenen un cantador que és absolutament gitano, que té una veu magnífica, el Perutxe, que gitanitza allò que podria ser salsa, que podria ser una altra música ben diferent, molt més paia.
7: La rumba catalana no és un fenomen únic, sinó que té variants pròpies a Lleida, Gràcia, al Raval o a Catalunya Nord. Aquesta xarxa d'intercanvi musical entre comunitats gitanes continua viva i en constant evolució.
8: No hi ha una rumba catalana única, hi ha una rumba catalana d'estil de Montpeller, hi ha una rumba gitana barcelonina diversa, també segons els barris. Si parlem de la rumba de Paret Reyes, la rumba d'Arrels de Gràcia, la rumba de Sabor de Gràcia, etc, etc. La rumba catalana de Lleida, que és un altre estil de rumba, també. Tot això, hi ha una gran diversitat. Hi ha una rumba flamenca a Andalusia, podem parlar-ne des del principi, això des dels anys 60. Tot això, hi ha una xarxa interna, hi ha uns corrents interns que no tenen res a veure amb el que sabem nosaltres els paios, sinó que són intercanvis gitanos entre gitanos de Madrid, de Jerez de la Frontera, de Barcelona, de Perpinyà, de Montpeller, etc, etc. Tot això transita entre a l'interior del món gitano des de fa anys, molts anys. Des de Lleida estan, per exemple, diran que la rumba gitana va néixer a Lleida. No sé què dir-ne, el garrotín, hi ha una modalitat de garrotín que és pròpia de Lleida, efectivament, el garrotín que es pot transformar fàcilment en rumba, també. Des de Barcelona estan, us diran que a Gràcia, doncs, el Pescadilla va ser el primer rumbero. A Hostafrancs us diran que altres rumberos existien a Hostafrancs abans. Al Raval us diran que tot això és difícil, és complex. Si sortim de Catalunya totalment, anem a Montpeller, anem a Arles i tindrem tota l'òrbita de músics com ara a Manites de Plata. Manites de Plata va néixer abans que tota aquesta gent, va néixer el 1921. Clar, no era rumbero professional, era rumbero ocasional, però també feia rumba des dels anys 60. És a dir, que hi ha una rumba que s'escampa, que apareix entre els gitanos en els anys 60, a Andalusia, a Madrid, suposo que no ho he estudiat gaire, probablement a Madrid, a Barcelona, a Lleida, a Montpeller. Tot això és una cosa molt complexa, que té una explicació i una clau, una lectura interna

0: Esports, a Ràdio Arrels.
1: En el marc d'un projecte transfronterer, l'USAP, l'associació USAP, ha invitat el club de rugbi de Sant Cugat per un torneig. Heu portat un centenar de joves. Àngels Vives, sou entrenador de l'edat dels 14 a 15 anys, és això?
2: És això, sí. Hem portat quatre equips, de quatre categories, sub-14, sub-15, sub-16 i sub-18. I bueno, ja portem jugar tres categories i ara començarà la sub-18, i aquí estem passant tot el dia amb molt de goig, disfrutant del rugbi amb els equips de l'USAP.
1: El Sant Cugat és un dels clubs històrics de Catalunya. Si remuntem amb el temps, la gent aficionat al rugbi pensa en la Santboiana, però Sant Cugat és un dels clubs que compten dins de la història del rugbi català.
2: Sí, hi ha clubs molt, molt històrics que tenen més de 100 anys, com la Santboiana o el Buc. El Sant Cugat té menys història, però en aquesta petita història s'ha guanyat una bona posició per nivell de rugbi, i ara mateix, sobretot a l'escola, és capdavantera, és una Sant Boi dintre de tot el que és el rugbi català.
1: Mm. Els lligams amb l'USAP són recents o venen de lluny?
2: Bueno, des del principi, el Sant Cugat, jo crec que és part de la clau de per què ha crescut tant la seva escola, és perquè sempre ha mirat a França. Sempre hem mirat aquí a Perpinyà, anem a Toulouse, anem a Narbonne, i per nosaltres pujar aquí és veure un nivell de rugbi que és on ens voldria arribar, tant nosaltres com la resta de Catalunya. I dintre de les nostres viatges, clar, ho sap, sempre està present. Per la proximitat, perquè també és sentir propers, no només en distància, sinó en els nostres cors, com ens porteu aquí, com ens tracteu, ens sentim a casa, el llenguatge, la cultura, ens sentim molt propers, i sempre mínim dues vegades a l'any venim aquí.
1: El rugbi a Catalunya s'ha introduït d'hora, eh? Vull dir, parlem de... és centenari, eh? no és de la darrera pluja. Però ha tingut sempre dificultats davant del futbol, que és l'esport majoritari a Catalunya, també el bàsquet i d'altres esports col·lectius. Com està progressant ara el rugbi? En quina fase es troba?
2: Bueno, ja fa temps que està progressant, però jo crec que per la gent que viu aquí a Perpinyà encara és explicar-s'hi que és molt diferent. Nosaltres, quan venim aquí, el primer que veiem quan passem la frontera són camps de rugbi, als pobles. Mm-hmm. Això no ho tenim allà. Els camps de rugbi estan a Barcelona, estan a Tarragona n'hi ha un, a Girona n'hi ha un, però no tenim a cada poble el seu camp de rugbi, un, dos o fins i tot tres o quatre que hem arribat a veure nosaltres. Llavors està progressant, però està costant molt perquè l'esport rei és el futbol, i no té... No veiem aquesta cultura de tots els pobles, l'esport número 1 és el rugbi que hi ha aquí. Llavors sí, anem progressant, jo crec que s'està fent un esforç des de la Federació Catalana i Espanyola perquè pugi el nivell, però a nivell de fitxes va a poc a poc.
1: Tot i que actualment amb la mediatització i amb el rugbi tal com es practica arreu del món, passa per televisió, desvetlla interès, perquè hi ha gent que potser no van a l'estadi, però que ho miren a la televisió.
2: Bueno, hi ha poca transmissió a la televisió, són televisions de pagament o... que ja tens que contractar i és difícil. Hi ha molta afició per veure, jo crec que hi ha molta més afició que gent que ho hagi practicat de veritat, perquè és un esport que crida l'atenció, però és difícil veure-ho a les televisions i que es faci propaganda a les televisions que d'allà. Ara, amb la tecnologia que hi ha ara, qui vol veure rugbi ho veu, però no hi ha publicitat, no hi ha notícies... No hi ha un esforç mediàtic per publicitar-ho, això sí, costa molt.
1: El que m'ha sorprès mirant aquest torneig, potser és per obligació, perquè no arribeu a constituir un equip més amb minyons, amb minyona, ja és les femenines, les minyones que han jugat al costat de joves, de minyons,

0: Han estat jugant contra nois que físicament estan més forts i tenen més un desenvolupament físic molt diferent. Llavors, costa, però jo crec que ho perceben com alguna cosa positiu. De fet, jo tinc una filla que juga i per ella ha passat al sènior femení i al principi li ha costat una mica perquè li trobava a faltar els seus companys. Per ella és un jugador més i els seus companys la tractaven com un jugador més. Llavors ella estava supercontenta en aquest ambient. Llavors la veritat és que l'experiència és molt positiva. Les tractem com una més i elles es senten molt empoderades de poder lluitar amb igualtat contra nois en un esport tan físic.
1: Bé, suposo que aneu satisfets per aquest torneig aquí a Perpinyà, a la plana de jocs de la USAP. Es pot pensar a un retorn, a un torneig equivalent a casa vostra, properament, l'any vinent, potser?
0: Bueno, nosaltres l'USAP sempre el convidem i...
1: Té bona imatge l'USAP a Catalunya o a casa vostra?
0: Sí.
1: Se'l veu com un equip de casa o un equip curiós, un equip com se'l veu?
0: Bueno, l'USAP, com un equip molt proper, com un equip que no juguem dintre de les nostres lligues regionals, però que és accessible, podem accedir, sempre estem ens tracten molt bé, amb els braços oberts, i també passa molt que hi ha molta afició per veure l'equip masculí de primera, el primer equip. I hi ha molta gent que aquesta proximitat l'utilitza molt per veure rugby de qualitat, amb un ambient molt proper, molt català, i moltes vegades hi ha molta afició per anar pujant cada mes, cada dos mesos, a veure el partit de l'USAP. Sí.
1: Molt bé, moltes gràcies a Àngels Vives, del Club de Rugbi de Sant Cugat.
0: A vosaltres.

0: Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Ràdio Arrels, bon dia. Som el dilluns 28 de setembre. I unes temperatures màximes encara fins a 28 graus aquest dilluns, 28 graus de màxima al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i 22 graus a Cerdanya. Demà dimarts ens afectarà durant la tarda una pertorbació, malauradament molt poc activa, que ens podrà deixar alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país i també alguna tronada. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però no gaire, de 17 graus al Capcir fins a 26 graus a la plana del Rosselló. I dimecres continuarà el temps variable, però, malauradament, ho tornem a dir, sense cap més precipitació, unes precipitacions que seran possibles la resta de la setmana, dijous i sobretot divendres i el cap de setmana, però amb sempre pocs cúmuls, és a dir, que continuarem encara mancant i força d'aigua.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: La revista de la setmana.
2: Amb Pasqual Tirac.
4: Com sempre, volem connectar amb la Clàudia Pujol, la directora de la revista Sapiens, per tal de fer-nos una idea del contingut del número del mes. Bon dia, Clàudia.
5: Hola, bon dia, Pasqual.
4: A portada del mes de setembre tenim un home polític català que sembla ser no fa la unanimitat a favor d'ell.
5: Exactament, sí. Mira, aquest setembre, doncs fa concretament el 2 de setembre, farà 150 anys que va néixer Francesc Cambó, un dels polítics més influents de la història contemporània de Catalunya, segurament doncs, el polític més influent de la primera meitat del segle XX, i tanmateix bé, estem convençuts que l'aniversari passarà completament desapercebut. Des del Sapiens ens hem preguntat no, per què, per què ningú no reivindica Cambó, què és el que explica aquest oblit. A veure, Cambó no és un personatge en absolut irrellevant, ben al contrari, és una figura molt incòmoda, molt difícil d'encabir, podríem dir, en les categories polítiques d'avui. No? Cambó és un dels grans dirigents del catalanisme polític, va defensar doncs, en un moment determinat amb molta força l'autonomia de Catalunya, al mateix temps és un personatge que va tenir una idea molt clara, que és que calia reformar Espanya, però el projecte aquest de reformar Espanya va fracassar. I aquí comença una mica la seva gran paradoxa. Ell era un home molt conservador, un home d'ordre, però també era un polític molt modern que entenia la política doncs, com una eina de gestió, una eina de transformació. De la mateixa manera doncs, que fracassa en el seu projecte polític, triomfa de manera espectacular en els negocis, no? I és una persona doncs, que arriba a acumular una fortuna absolutament immensa. Fortuna doncs, que en bona part dedica al mecenatge cultural. Això és una part de Cambó, però també hi ha una altra cara de Cambó, que és una part que pesa molt i segurament doncs, molt més en la nostra memòria col·lectiva, que és quan esclata la Guerra Civil el 36. Cambó es troba que ha de prendre partit i és una persona doncs, que opta abans per l'ordre abans que per la revolució, i això vol dir que en un moment determinat ell acaba finançant el bàndol franquista, i aquesta decisió marca, podríem dir definitivament, la seva imatge. I aquí tenim la paradoxa, doncs, que és un personatge doncs, massa catalanista per uns, massa franquista per als altres, massa burgès per l'esquerra, massa reformista per la dreta més reaccionària. I és aquells personatges doncs, que acaba quedant, tot i ser un personatge absolutament extraordinari i fascinant des de molts punts de vista, una autèntica bèstia política, és un personatge que queda en terra de ningú. perquè no és fàcil convertir Cambó en un heroi, però tampoc no és possible reduir-lo a la caricatura simple, no, d'un franquista. Per tant, és un personatge ple de contradiccions, com ho són moltes altres de les grans figures de la nostra història. Llavors ens semblava que era interessant recuperar-lo, no necessàriament per reivindicar-lo, sinó per entendre'l. I això ho hem fet, doncs, amb un dels principals especialistes en la figura de Cambó, que és l'historiador, doncs, Borja de Riquer, amb aquesta idea, no, que la història no hauria de consistir només a decidir qui són els bons i qui són els dolents, no? Això és molt senzill, molt fàcil, sinó que hauríem de mirar que ens servís per entendre per què persones intel·ligents, poderoses, persones amb projectes polítics molt ambiciosos prenen determinades decisions en un moment concret. I per mi Cambó és un cas extraordinari que explica aquesta complexitat.
4: Tots els matisos de l'home.
5: Exacte, fem totes les paradoxes Cambó.
4: Per als enamorats de Barcelona, els recomanem llegir l'article dedicat a l'Eixample, i més particularment, si he entès bé, a una artèria essencial, al Passeig de Gràcia?
5: Sí, sí, que és el Passeig de Gràcia. A veure, hi ha carrers que són molt més que un lloc per anar d'un punt a l'altre, no? Que són un retrat de la ciutat. I a Barcelona hi ha un que probablement explica com cap altre les seves transformacions, que és el Passeig de Gràcia. Llavors li hem demanat a Roger Bastida, doncs, que justament aquest any va fer un llibre històric sobre aquesta artèria, que ens fes un article, i ell que ens va explicar, doncs, que avui el coneixem, doncs, el Passeig de Gràcia com una de les grans avingudes de luxe, amb els hotels, amb les botigues, amb els restaurants, però costa d'imaginar que abans de convertir-se en tot això, el Passeig de Gràcia era poc més que un camí que connectava, estem parlant del segle XIX, Barcelona amb la vila de Gràcia, no? Que era freqüentat per pagesos i pastors, que era un camí de cabres. I la seva gran transformació arriba al segle, a finals del segle XIX, a mitjans del segle XIX, amb l'enderroc de les muralles i l'expansió de Barcelona. Llavors és quan aquest passeig comença a convertir-se en un dels grans eixos de la nova ciutat. I en l'aparador, doncs, d'aquesta burgesia, no?, del segle XIX, que s'està enriquint amb la indústria, en alguns casos, doncs, que doncs, ha fet diners amb els negocis a Amèrica, i aquí és on apareix un dels capítols més interessants, que és quan el Passeig de Gràcia es converteix a principis del segle XX en un autèntic laboratori del modernisme, perquè les famílies més riques hi construeixen les seves residències, competeixen entre elles per veure qui té la façana més espectacular, els arquitectes del moment, doncs Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, van transformant amb els palauets, no?, el passeig en una mena de museu a cel obert. Però la història no acaba aquí, no? Té moltes altres metamorfosis. I en un moment determinat, aquest espai, doncs, que havia estat un símbol de la burgesia, es va convertint també en escenari, doncs, del poder polític, no?, de les manifestacions, de les desfilades i del gran consumisme d'avui, que és la catifa vermella on hi ha les grans marques, on hi ha els hotels de luxe. I el més interessant és que encara podem resseguir totes aquestes metamorfosis a través, doncs, d'alguns edificis que encara han sobreviscut i de comerços que han sobreviscut, i d'altres, doncs, que ja no, perquè han desaparegut, doncs, també per tota l'especulació urbanística. I bé, em semblava interessant que explicar la història del Passeig de Gràcia és explicar com un antic camí de pastors, doncs, s'ha acabat convertint en això, en un segle i mig, en l'aparador, doncs, de la riquesa i el poder dels barcelonins.
4: Un altre tema, que sempre se comenta que si la nostra cuina és tan rica i saborosa és en part gràcies a les espècies que importaven de les Amèriques. Però l'article que dediqueu al safrà, me sembla que concerneix un safrà autòcton, genuí, o en tot cas conreat a Catalunya, és això l'idea?
5: Sí, sí, sí. De fet, bé, hi ha productes que avui ens semblen gairebé anecdòtics, però que en un moment de la nostra història, doncs, van arribar a moure fortunes. I un d'aquests productes, una d'aquestes espècies, va ser el safrà. Llavors, amb una de les especialistes sobre la temàtica, que és la historiadora Dolors Piferrer, el que fem és explicar com entre els segles XIV i fins al XV Catalunya es va convertir en un dels grans territoris productors i exportadors de safrà a tota Europa. I parlem doncs d'un producte extraordinàriament valuós. O sigui, pensa que per obtenir un quilo de safrà, clar, calen desenes de milers de flors. Cada flor només té uns 3 petits estigmes, no? Es poden aprofitar. Això explica, no?, que aquests petits brins fossin gairebé tan cars com l'or, no? Perquè el safrà doncs tenia molts usos. Es feia servir per cuinar, però es feia servir com a colorant, com a ingredient medicinal, en rituals, en cerimònies, i a l'edat mitjana doncs la demanda d'aquest producte era molt gran. I a més també és interessant veure que aquesta economia no es concentrava només a les grans ciutats, sinó que el safrà va transformar també moltes zones rurals del país, perquè hi havia doncs molts pagesos que el cultivaven, mercaders que el compraven i l'exportaven, notaris que documentaven totes les transaccions, institucions que en regulaven el comerç. Per tant, hi havia muntada tota una cadena econòmica doncs al voltant d'aquesta flor. I també doncs expliquem que les exportacions, el safrà català viatjava molt lluny, no? Sortia dels mercats i fires del Principat i arribava a nombrosos territoris europeus i mediterranis per això, no? Perquè era un producte molt petit, molt lleuger i car, i això el convertia doncs en una mercaderia d'aquestes molt ideals per al comerç doncs a llarga distància. Per tant, si rere uns minúsculs brins, doncs hi havia tota una xarxa comercial molt, molt interessant. I això va ser així fins a la Guerra Civil Catalana, no?, del segle XV, que aquest centre de safrà doncs es va anar desplaçant doncs cap a Saragossa i València, i al final doncs el safrà aragonès es va acabar imposant doncs el safrà català.
4: D'acord, vols dir que ara hi ha molt poca producció, o gens, fins i tot?
5: Sí, segueix havent-hi producció, però n'hi ha molta menys. Avui, per exemple, el gran productor mundial del safrà és l'Iran, no? Per tant, se segueixen fent, però no és significativa la seva indústria. El que sí que segueix passant és que el safrà continua sent l'espècie més cara de tot el món, tot i que és evident, no?, que el seu valor també actual depèn molt doncs de la qualitat. Hi ha moltes qualitats, hi ha diversos orígens, però ara no és un element determinant en l'economia catalana, evidentment.
4: Aquí a Catalunya Nord hi havia alguns punts de conreu de safrà. A Vingrau n'hi havia, no sé si persegueix, hi ha Oms també aquí als Aspres, però de molt petita producció, evidentment.
5: També, sí, nosaltres també, zones com la Conca de Barberà i altres zones també segueix havent-hi doncs producció.
4: Un altre tema que també fa notícia i actualitat són aquests lladres que sense escrúpols tallen o els endolls dels carregadors de cotxes elèctrics o les línies que alimenten els trens, tot això per robar el coure. Si llegim l'article que hi dediqueu, en sabrem més sobre l'evolució del valor del cobre?
5: Sí, exacte, per això ho hem fet, no?, també, perquè si queda algun dubte del seu valor als robatoris de coure, no?, que hi ha cada 2x3 a les vies de tren, doncs van cada vegada més a l'alça. Llavors hem explicat en un article doncs una mica la història del coure, no? Perquè, com tu deies, quan pensem doncs en les conseqüències econòmiques d'una guerra, no?, a l'Orient Mitjà, el primer que ens ve al cap és el preu del petroli. És gairebé una associació automàtica, no? Si hi ha tensió en alguna regió, augmenta la incertesa i els preus doncs dels carburants pugen. Això sempre sona, és el que passa, no? És el primer que t'imagines. Però les guerres també tenen molts altres efectes col·laterals, i aquesta darrera guerra a l'Iran n'ha posat un més sobre la taula que es pot semblar sorprenent, però que no és, que és el coure, no? Que és aquest metall, doncs expliquem tota la seva història, que té una història molt més antiga del que podríem imaginar. De fet, és el primer metall amb què es va relacionar l'ésser humà fa 10 milions d'anys, no? Molt abans doncs, que aprenguéssim a treballar el ferro. Les comunitats del Pròxim Orient i del Mediterrani van descobrir vetes d'aquest mineral, que és vermellós, que és molt dúctil, és molt maleable, però resistent doncs per fabricar doncs les eines que fabricaven en aquell moment, eines, objectes d'artesania, ornaments. Al principi doncs el treballaven en fred, senzillament doncs colpejant-lo fins que li donaven doncs la forma que volien. I de fet hi ha testimonis d'aquesta primera relació amb aquest metall que són molt antics. O sigui, parlem d'una cova que hi ha a Xanidar, al Kurdistan iraquià, que els arqueòlegs ens van trobar un penjoll de coure que havia estat modelat fa gairebé 12.000 anys. O sigui que és una barbaritat, no? I aquest metall que els nostres avantpassats doncs, utilitzaven doncs, per fer un penjoll, què passa? Que avui és imprescindible per al món que estem construint. Per tant, és un material que és fonamental per les xarxes elèctriques, pels centres de dades, pels vehicles elèctrics, per plaques solars, per aerogeneradors, no? És una peça clau tant en la revolució digital com en la transició energètica. Per tant, en un món cada vegada més electrificat, necessitem més i més coure. I si les tensions geopolítiques en moments determinats amenacen aquestes cadenes de subministrament o en dificulten l'extensió o en dificulten el transport, el preu pot arribar a disparar-se molt com sembla que està passant en els darrers temps. No? I això que deies tu, i els robatoris doncs, de cobre les vies doncs, van cada vegada més a l'alça, cada vegada doncs, més obren les portades dels telenotícies.
4: Parlem de prehistòria. També amb un altre article.
5: Sí, perquè generalment no parlem gaire de prehistòria, em semblava doncs, interessant explicar-te aquest projecte, que és, a veure, durant dècades els arqueòlegs han interpretat els jaciments prehistòrics, no?, com un reflex de l'activitat humana. Llavors la pregunta és què passa quan llops, guineus, corbs o altres carronyaires o rapinyaires alteren aquests campaments abandonats. Llavors, amb aquesta pregunta, neix un projecte europeu que es diu Scavengers, que aquí dirigeix doncs, un dels prehistoriadors i col·laboradors de la revista Sapiens, que és el Jordi Rossell, que es plantegen aquesta pregunta. No? Quan un arqueòleg doncs, entra en un jaciment prehistòric, troba ossos, troba eines de pedra, no? Restes d'un campament antic, i tendeix a pensar que tot allò és el resultat de l'activitat humana. Però i si una part d'aquest jaciment l'haguessin construït als animals? Llavors ells el que fan és muntar una sèrie de campaments experimentals, com si fóssim a l'època neandertal, o sigui, deixen en els campaments restes d'animals consumits i després posen càmeres i analitzen amb les càmeres tota aquesta acció que fan els carronyaires. I bé, estan trobant coses que s'han d'acabar de recopilar moltes dades. Han fet un experiment que és el que nosaltres reproduïm a Lleó, a la zona de la Banyesa, però també amb els llops, no? que han vist doncs, quin és el comportament doncs, dels llops i d'altres animals en aquest tipus de camps. També n'han fet un altre a la zona de Tanzània amb les hienes. Hi ha previst fer-ne algun també a la zona del Pallars amb els ossos. Però és interessant i clar, el que van trobant qüestiona una imatge molt arrelada, no? Nosaltres, la imatge que tenim dels neandertals, no?, sempre ha estat vinculada a les coves. I ells es pregunten, i si aquesta vinculació fos en part una il·lusió creada per la conservació arqueològica? Per tant, és possible que els neandertals es moguessin molt més pel territori i que senzillament les coves siguin els llocs on les seves traces han tingut més possibilitats de sobreviure al pas del temps. Com aquesta pregunta, doncs moltes altres, que doncs, fa qüestionar alguns dels dogmes que semblaven molt, molt establerts, no?, i molt inamovibles de la prehistòria. I ens semblava doncs, interessant acompanyar doncs, aquest equip d'arqueòlegs a fer aquest estudi de camp en un lloc determinat doncs, a l'estat espanyol.
4: Molt bé, molt interessant com a iniciativa.
5: Sí, és un tema molt, molt apassionant i molt desconegut.
4: I bé, doncs, sempre vacil·lant entre història, actualitat, gastronomia i política, un número de setembre que llegirem amb ple, evidentment. Moltes gràcies, Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens. Ens retrobem el mes que ve.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i fins al mes que ve. Una abraçada, Pasqual.
1: La revista de la setmana.
2: Amb Pasqual Tirac.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: El que diem i el que callem.
3: Psicologia de la nostra societat.
4: Per anar bé per casa.
2: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
5: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
6: Capítol 32.
7: La transmissió emocional.
8: En aquesta sèrie sobre la transmissió de la família hem parlat d'identitat pròpia, de memòria familiar, i ara parlarem de transmissió emocional i d'herència psicològica. Gabriela, bon dia.
5: Hola, bon dia, Paola.
8: Gabriela, què és aquesta transmissió emocional que va de generació en generació?
5: Mira, a mi m'agrada força parlar d'estructura de sentiments. I no és una invenció meva, és alguna cosa que ve d'un autor anglosaxó que es diu Williams. I és una mica la manera en la qual la nostra sentimentalitat, la nostra emocionalitat, té un cert patró d'admissió e inadmissió, de coses que es poden sentir i coses que no es poden sentir, de coses que es poden expressar i coses que no es poden expressar. I doncs això és una estructura de sentiments que ens indica aquestes coordenades, no? El possible i l'impossible, el prohibit i l'estimulat, l'aconsellat. I doncs jo crec que nosaltres tots rebem en herència una estructura de sentiments. I després, clar, com sempre, està què fem amb ella.
8: Aquesta estructura de sentiments, com es forma, doncs? Ve dels nostres pares, de la gent que ens ha educat, dels avis?
5: La transmissió ve, efectivament, de la família. I dintre de la família el que et diria és ve de la família i de la persona o les persones que ens han educat dintre de la família, que de vegades són els pares i de vegades són els avis, de vegades són els tiets, de vegades és una persona que no pertany a la família directament perquè no hi ha un llaç de sang, no hi ha un lligamen de sang, però en canvi era la persona que hi era a casa. Penso, per exemple, en la gent que ha tingut això que es deia abans, no? Una ama de llet, una persona que t'alletava, val? Quan eres petit, perquè, per exemple, la teva mare no tenia llet, val? I doncs era la persona que t'alletava i que després potser a vegades et criava. Les cases de molta pasta tenien ames de llet, o sigui, tenien dones que pràcticament tot el temps de la seva vida tenien llet als pits, imagina't el que era això per a aquestes dones, no? I doncs aquestes dones tenien per funció donar el pit als nens de la casa. Però clar, també el que feien era que criaven, no des d'un punt de vista físic, biològic, sinó també des d'un punt de vista convivencial, aquests nens i nenes. Doncs clar, aquesta persona no era biològicament de la família, però en canvi era la persona que criava, no? I doncs aquí també hi ha una transmissió que es dona per aquesta banda.
8: En parlàvem també en el capítol sobre la memòria familiar, que a vegades podem heretar emocions o estructures emocionals, com bé ens explicaves, que no hem viscut nosaltres directament. Quin és el mecanisme que ho fa possible?
5: Mira, en general, aquestes estructures emocionals, aquestes estructures d'emoció, estructures de sentiments, no es transmeten d'una manera explícita. Vull dir, no hi ha una capsa que et donen, no? I et diuen, aquí està la nostra estructura de sentiments. ni tampoc de manera verbal, en el sentit de que no es diu, mira, aquest és el catàleg de coses que pots sentir i aquest és el catàleg de coses que no pots sentir. Però, en canvi, sí que en el dia a dia, en la convivència, es fa una demostració del que és possible i del que no és possible, i es fa una demostració del que és desitjable i del que no és desitjable, no? Per exemple, si el teu pare et diu ets una ploramicats, què t'està dient aquí? T'està dient plorar no és una cosa bona, no? O com a mínim no és bona en aquesta quantitat. Clar, com que no podem regular la quantitat de llàgrimes amb les que plorem en el moment en el que alguna cosa ens fa mal, el que ens està dient, el que nosaltres comprenem del que ens està dient és no ploris, no? I per tant, plorar es converteix en una cosa no desitjable. Per exemple, si dintre de la nostra família, per posar un exemple que no sigui verbal, no? Resulta que hi ha l'hàbit de que després de menjar la gent que és a casa dorm la siesta, fa la migdiada, i que per tant de 1:30, de 13:30 a 15:30 s'ha de fer silenci, doncs això és una educació al silenci. I això el que fa és que tu saps que durant aquest temps, si no dorms, has d'estar pensant, o has d'estar dibuixant, o has d'estar fent una activitat que és una activitat més aviat solitària. Doncs això et crea una tolerància a la soledat, per exemple. Que la gent que no ha passat per això no la té. Si durant aquest temps de la migdiada t'has d'estar al llit, tot i que no dormis, en silenci, segurament viuràs això com una forma de constrenyir-te, no? Com una forma de limitar-te, com una forma d'exercici de poder. Si en canvi el que et fan en la teva família és dir, val, d'acord, com que tu no dorms, mira, aquí tens els colors, tens les pintures, pots posar-te a dibuixar, doncs això serà el silenci i la soledat estaran associades a un espai creatiu i, per tant, segurament agradable. Doncs tot això es va transmetent d'aquesta manera, que és una manera simbòlica però no verbal.
8: Si, per exemple, en una família hi ha un problema de violència i això és una cosa que es queda tabú, de la qual no es parla, que això en parlàvem dos capítols anteriors, dels tabús i del problema de conservar el tabú generació després de generació, per força la violència es quedarà a dintre de la família pel simple fet de que sigui tabú?
5: És que quan alguna cosa d'aquesta magnitud s'ha ocultat, això en si mateix és un fet de violència. No és de violència física, però és de violència simbòlica. En el fet de que, no sempre, però diguem que una quantitat important de vegades, quan això passa, quan hi ha una persona que exerceix actes de violència sobre una altra, a la persona que pateix aquests actes de violència, a la víctima d'aquesta violència, se li diu d'això no parlis, no? I doncs això, efectivament, és una victimització secundària, primer perquè ha de portar els cops, però a més no ha de no poder parlar d'aquests cops. Per tant, jo diria que aquí hi ha una transmissió de violència, tot i que no sigui violència física. I clar, això com afecta? Afecta en una incapacitat de processar això que ha passat. Val? És un interdit, és una prohibició que ens impedeix la possibilitat d'elaboració.
8: I no per força aquesta violència continuarà a les generacions següents, és a dir, sovint se sent a dir això de que una persona que ha estat maltractada pels seus propis pares maltractarà els seus infants. És veritat això si no ha fet aquest procés de trencar el tabú o de fer una teràpia sobre el tema?
5: Jo diria que no és una transmissió lineal del fet, en el sentit de que no és que perquè tu hagis sigut violentades altres, val? Però el que sí que és possible que passi és que o bé tinguis una reacció en el sentit oposat, o sigui, com tu has sigut víctima de cops, et promets a tu mateix, a tu mateixa, que tu mai li donaràs un cop a cap persona, no importa quines siguin les circumstàncies, i per exemple això et farà impossible defensar-te quan algú et dona cops, no? Perquè si et posa aquest, si et poses aquest principi, aquest valor, d'una manera tan absoluta, doncs tampoc podràs defensar-te. I a la vegada, no necessàriament com a alternativa, el que és possible també que passi és que comencis a tenir la sensació de que la teva tolerància a la violència és a la violència real, no a la violència fantasmada, no a la violència anticipada, no a la violència que nosaltres pensem, sinó a la violència que nosaltres exercim o que els altres exercen sobre nosaltres, el teu llindar de tolerància segurament serà molt més alt. I fixa't que això és una paradoxa. Per què és una paradoxa? Perquè en principi, des de fora, nosaltres el que pensem és una persona que ha sigut víctima de violència física i que verbalitza jo sobretot mai seré violent, doncs dintre d'aquest mai seré violent segurament pensem des de fora que entren totes les possibilitats de violència, des de la violència simbòlica, passant per la física, fins a l'estructural. Però en canvi es dona la paradoxa de que molt sovint, no sempre, però molt sovint, aquesta mateixa persona que es fa aquesta enunciació de jo mai seré violenta, la paraula violenta la decodifica com donar cops de cor a cor, de cos a cos. Vull dir, el que aquesta persona s'està prohibint a si mateixa és l'acte de donar amb el seu cos un cop a l'altre. La sensació de violència interna hi és. I tots els altres registres de violència, la violència verbal, la violència simbòlica, la violència estructural, tots aquests altres registres queden invisibilitzats. Els que hem treballat amb persones que han patit situacions de violència i que es tornen violents amb els altres, molt sovint els escoltem dir-nos: però jo no sóc violent o jo no sóc violenta perquè jo mai l'he pegat. I què és el que passa aquí? És que la interdicció és la interdicció de repetir això que ha fet, que m'han fet a mi. I doncs jo això no ho faig. Però en canvi la frustració, la tensió, a vegades l'odi, s'han de canalitzar per algun altre lloc. Però aquest altre lloc no és vist sovint per aquesta persona com a violència. Per tant, és això el que vull dir quan dic que no és una transmissió factual. O sigui, no és que la persona que ha sigut colpejada colpejarà. Possiblement no colpejarà, però farà violència d'una altra manera, sense reconèixer-la com a violència.
8: O contra si mateix, com bé ho deies. I llavors, com ho fem? En aquest cas de violència, podrien ser potser altres emocions o altres coses negatives que s'han transmès. Com ho podem fer per aturar això?
5: Aquí cal fer un treball amb la persona que ha sigut víctima. Primer, perquè pugui entendre la seva experiència de víctima. I quan dic entendre, vull dir entendre en el sentit primer d'escoltar-la, d'escoltar-se explicar la seva experiència de víctima, però també vull dir comprendre com va arribar aquesta experiència de victimització. I això és un camí llarguíssim, llarguíssim. I és un camí que no comença directament per aquí, sinó que, per dir-ho així, anem per vies secundàries. Val? I després de molt de temps arribem a aquest moment de victimització. I aquí la paraula pot liberar-se, i aquí podem entendre el que ha passat, la persona pot escoltar, nosaltres podem escoltar i després podem entendre, com a tercer pas, si vols. però hi ha molts meandres abans de que puguem arribar aquí, perquè l'experiència ha sigut una experiència molt traumàtica. I una vegada que això passa, és aquí quan la persona pot començar a comprendre, o sí, que ell o que ella també tenen algun nivell de violència i que no el canalitzen forçosament per el lloc per al qual cal canalitzar-lo, no? I, per exemple, que potser a vegades s'han convertit en persones agressives passives, no? Que agredeixen des de la passivitat, o que agredeixen des de la... que la seva agressió l'expressen des de l'activitat, però des d'una activitat no física, sinó verbal, o simbòlica, per exemple, no mirant. I doncs aquí hi ha tota una decodificació, ja no del que em va agredir o dels fets dels quals jo he sigut víctima, sinó dels fets dels que jo sóc responsable, no autor, sinó responsable. I aquí hi ha una reapropiació. I doncs quan hi ha aquesta reapropiació és que el camí s'ha acabat. Però aquest, Paola, és un camí molt llarg. Molt i molt i molt llarg. I molt, molt llarg i molt artesanal. Saps? Un a un, com et dic sempre. No podem parlar dels pacients que... Hem de poder parlar de la persona que...
8: I aquí parlàvem de violència. Per exemple, si els nostres pares o algun familiar no ha fet ben bé el seu procés de dol, per exemple, és una cosa que es pot transmetre, el dol?
5: Jo diria que el que es transmet és, una altra vegada, l'estructura de sentiments, no? O sigui, el que es transmet és com es viu, com és possible la vida. I doncs es transmet que és possible la vida vestida de negre, que és possible la vida amb una boca que mai s'obre quan riu, o sigui que la risa és una mueca, val? És un gest dels llavis, es transmet amb una mirada que defuig la mirada ulls a ulls. Tot això és una estructura de sentiments. És una estructura que et diu no pots, no deus mirar els ulls de l'altre, per exemple. O no deus, no hauries de riure amb tota la boca i amb tot el pit i amb tota la panxa, no? No risotades, per exemple. I doncs què fa la persona quan... Què fa el fill? Imaginem, per exemple, una dona que està melancolitzada i que està durant 20 anys visquent un dol. Què li ha mostrat a aquest fill? El que li ha mostrat a aquesta dona és que les risotades estan prohibides a casa, no? I per tant, si el fill té moltes ganes de riure, què farà? Se n'anirà fora a riure, perquè a casa això no és possible. Si un pare li ha mostrat a la seva filla que la manera normal de vestir-se és amb colors foscos, perquè estem en dol d'un amor, de no importa qui sigui, val? Doncs probablement la filla s'interdirà, no? Es prohibirà la utilització de colors clars. Però sense pensar-s'ho. O sigui, no és una prohibició explícita. La filla segurament ho sentirà com una elecció. El fill et dirà, quan tu li dius, però tu no rius mai. Diu, sí, és això per mi la risa.
8: És veritat que entre totes les emocions, les que es transmeten més fàcilment de generació en generació són les emocions negatives?
5: Les emocions negatives estan en nosaltres per protegir-nos d'alguna cosa, val? I per tant, com que tenen aquesta funcionalitat, aquestes emocions, a mi no m'agrada dir-les negatives, a mi m'agrada dir-les no plaenteres, val? Allunyades del plaer. Aquestes emocions el que fan és allunyar-nos d'alguna cosa que en algun sentit podria ser un perill per nosaltres, física o psíquicament. I per tant són les que es transmeten més, perquè estan lligades a la supervivència. Diguem que hi ha una certa prioritat en la transmissió d'això. justament per això, perquè està lligat a la supervivència. Per tant, una família que ha estat durant una família, un grup social, també podem pensar en un grup social, no estem necessàriament pensant en una família, pensem en un grup social que ha estat perseguit durant molt de temps. D'exemples sobren a la nostra societat. Doncs aquest grup social que ha estat perseguit és un grup social que transmetrà en primer les claus de la supervivència, perquè és el més important. I després vindrà la resta. Si, en canvi, és un grup social que no ha estat perseguit, molt possiblement transmetrà també emocions positives. Per què? Perquè no ha necessitat fer servir tant les negatives, perquè no ha hagut de protegir-se de la mateixa manera.
8: Perquè el perill a vegades ha sigut generacions enrere, per exemple, famílies on dos o tres generacions enrere han tingut la guerra, les emocions poden haver passat, aquestes emocions de perill, de protegeix-te d'alguna cosa que passarà, poden haver sigut transmeses fins dos o tres generacions després.
5: I més també perquè el que passa en aquests casos és que les generacions que venen després, sobretot estem parlant de casos en els quals tot això no ha pogut ser analitzat, val? Que no ha pogut ser processat. El que passa és que les generacions que venen després adopten una part d'aquesta estructura de sentiments com a normal, com a normalitzada, i cada vegada que hi ha un estímul exterior que recorda el que va passar abans, imaginem, una segona generació que no viu en un lloc de guerra, però que en canvi viu en un lloc en el qual hi ha un, o es parla d'un perill imminent d'hambruna, de gran situació de fam, per escassès, imaginem, per escassès d'alimentació, val? Doncs clar, això serà un estímul per a aquesta segona generació que, sense poder adonar-se que això recorda el que li havia passat als seus avis, té una por desmesurada a aquesta possibilitat de gran escassès. Val? I doncs això l'estarà recordant la guerra, tot i que no hi hagin bombes. I per tant, això reactivarà aquesta estructura de sentiments en el qual, per exemple, cal acaparar. Hi ha una necessitat de coses físiques, de coses materials, enorme. Per què? Per si de cas un dia manca. Però no hi ha una possibilitat de fer la relació amb la mancança derivada de la guerra. No sé si sóc clara amb aquest exemple.
8: Gabriela, acabarem amb aquesta última pregunta. Com jo puc crear una herència emocional sana per les meves filles? Sabent que si vull fer tot aquest treball que es necessita d'anar analitzant tota l'estructura emocional dels meus pares, dels meus avis, això és moltíssima feina, no sé ni fins i tot si és una feina que es pot fer al 100%, que es pot acabar. Com ho puc fer jo de manera fàcil transmetre a les meves filles una estructura emocional sana?
5: Jo crec que aquí hi ha dues coses. La primera és que aquest treball que he explicat així pot semblar un treball de gairebé de recerca, no? D'anar a la recerca de les arrels llunyanes, etcètera, etcètera. Això pots fer-ho com dèiem abans en un altre programa, com una etnografia, si vols, però que no necessàriament a nivell terapèutic ha de ser així. Vull dir, el que cal és potser a nivell terapèutic intentar trobar les arrels de coses que a tu en aquest moment, en el teu moment present, t'estan molestant, t'estan fent mal, t'estan complicant la vida, no? I doncs anar fent el traç cap enrere d'aquestes coses i relacionant-les amb aquest arbre genealògic del que parlàvem abans. L'anàlisi d'un arbre genealògic, en principi, en sessió, vull dir, no hauria de durar més de 2-3 sessions. I després és com retracem aquest fill entre el passat i el present. Jo crec que això és imprescindible per poder transmetre una bona estructura de sentiments, perquè primer has de comprendre per què la teva és la que és i a partir d'aquí pots sanejar-la, pots fer un esforç de sanejament. I després, com a regla general, més aviat en el present que en el passat, jo diria parlar. Parlar del que passa, parlar del que sents, parlar del que ens ha passat, no? Tu amb les teves filles, quan hi ha alguna situació que trontrolla, no? Doncs, què ha passat aquí, no? Filla, què ha passat aquí? Per què tu has pensat que la mama estava emprenyada amb tu, no? I doncs escoltar què és el que et diu la filla, perquè potser t'està dient: no, perquè jo ja sé que quan tu estàs emprenyada el que fas és tal cosa, no? Et trec les ulleres perquè no vols mirar-me. I, doncs, ostres, no? Aquí hi ha alguna cosa. I doncs a partir d'aquí, si tu pots parlar, per exemple, amb les teves filles, però si pots parlar també amb la teva parella, si pots parlar-te a tu mateixa, de què em passa? Per què quan m'emprenyo? És veritat que quan m'emprenyo em trec les ulleres? Sí? I per què? Per què?

0: Podeu fer vosaltres, ja que cada setmana podeu enviar les vostres preguntes sobre la temàtica de la setmana actual o sobre qualsevol altre tema que us agradaria que tractéssim amb la Gabriela. Podeu enviar-ho per missatge o per nota de veu al WhatsApp de la ràdio al 00337 44 47 75 22.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Ràdio Arrels, bon dia. Som el dilluns 28 de setembre i unes temperatures màximes encara fins a 28 graus aquest dilluns, 28 graus de màxima al Vallespir, 27 al Conflent i al Rosselló i 22 graus a Cerdanya. Demà dimarts ens afectarà durant la tarda una perturbació, malauradament molt poc activa, que ens podrà deixar

0: amb alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país i també alguna tronada. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però no gaire, de 17 graus al Capcí fins a 26 graus a la plana del Rosselló. I dimecres continuarà el temps variable, però, malauradament, ho tornem a dir, sense cap més precipitació, unes precipitacions que seran possibles la resta de la setmana, dijous i sobretot divendres i el cap de setmana, però amb sempre pocs cúmuls, és a dir, que continuarem encara mancant i força d'aigua.
1: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a una grande journée gratuite dedicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions compromeses amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles per a infants i molt més. Valeur en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca. El programa complet a ledepartement66.fr.
4: Una hora 100% en català.
5: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam entrar dins del magatzem de la intel·ligència artificial i vam descobrir que les paraules no hi són ordenades alfabèticament, sinó segons les relacions que tenen entre elles. També vam veure que darrere d'aquest sistema hi ha milers de milions de càlculs. Avui parlarem d'una altra qüestió menys visible: quant costa fer funcionar tot aquest sistema. Miquel, bon dia.
3: Bon dia, Paula.
2: Tothom diu el núvol, però un núvol no pesa res, no?
3: Sí, efectivament, no pesa res fins que arriba la factura de la llum i la de l'aigua. El nom ja ho diu tot, no? Un núvol no pesa, no gasta, no és enlloc. En el món real hi ha cabres de fibra que s'escampen per tot i al capdavall un ordenador ben real que guarda la foto o la pregunta que fem. I per això és important de fer el mateix amb els models de llenguatge per entendre què vol dir realment el que fem quan fem una pregunta o quan s'entrenen els models, etc.
2: L'altre dia parlàvem d'un magatzem ple de calaixos. Qui és que paga aquest magatzem?
3: Aviam, això del magatzem és una imatge per doncs, entendre com s'emmagatzem a tota la informació que els models de llenguatge restitueixen. I per a comprendre el cost ecològic que té, hi ha dues factures. La primera és de construir i endreçar el magatzem. Setmanes, mesos, anys, amb milers de màquines treballant de dia i de nit a plena potència. Aquesta factura se paga sol un cop per model i se paga molt cara. Ni tampoc s'atura mai perquè sempre estan entrenant models nous i tenim moltes empreses entrenant models nous. I, de fet, és difícil saber quina part de l'esforç va cap allà. Quina és la proporció d'esforç de processament i d'enfredament, no? D'aigua, d'electricitat que es destina a entrenar models nous que seran més eficients, etc. I la segona factura és la de cada consulta. I aquesta també és difícil de calcular perquè depèn del centre de dades, del tipus de pregunta, de model, de les funcionalitats que activem, etc. Hi ha un munt de factors. I el fet és que, de fet, qui ens dona aquesta informació, el més sovint, és la mateixa empresa que està gestionant el centre de dades, no? Llavors, no és pas gaire fiable. Però d'una cosa estem segurs, que consumeix molta electricitat i molta aigua.
2: Llavors, com pot ser que una pregunta gasti aigua?
3: Bé, doncs aquestes màquines s'escalfen, no? Com qualsevol motor, el d'una botura, el de... i per refredar-les s'hi fa passar aigua. Llavors una part s'evapora i no torna pas a l'aixeta, se perd. A Catalunya Nord realment portem anys molt difícils i sabem prou bé que vol dir que falti aigua. No parlem d'una cosa abstracta que passi lluny a l'altra banda del món, parlem del mateix recurs pel qual aquí ja ens falta, no? Cada estiu i, vaja, fins i tot, de vegades, en altres moments de l'any.
2: Però els cotxes i els avions gasten molt més, no?
3: Sí, aviam, el càlcul és molt difícil de fer i quan entrem en càlculs ecològics és sempre possible de minimitzar, no? O de voler, diguem, mirar cap a una altra banda, diem que hi ha coses pitjors, per exemple, no? El fet és que una consulta sola feta a un model de llenguatge no gasta gaire. El problema és que són milers de milions cada dia d'arreu del món. I quan multipliques una consulta per milers de milions, doncs la suma esdevé considerable. Avui els centres de dades ja se mengen 1,5% de l'electricitat del planeta, que és molt. I se calcula que van de camí a doblar-ho, és a dir, 3%, cap al 2030, d'aquí 4 anys. O sigui, que gastarien d'aquí 4 anys tanta electricitat com el Japó sencer. I a Irlanda, on hi ha molts centres de dades, ja passen d'una cinquena part de l'electricitat del país, més del 20%. A Dublín, de fet, han hagut de tancar la porta a noves connexions perquè la xarxa no ho aguanta, no? A nivell elèctric, falta electricitat per la gent. D'altres llocs del món això ja està passant i hi ha llocs, no? Veïns als centres de dades que se queden sense aigua potable, de fet.
2: I això, com que la tecnologia va millorant any rere any, es podrà resoldre tot sol?
3: Bé, doncs sí, hi ha un progrés, no?, de rentabilitat de l'esforç produït per la màquina per generar una resposta. I doncs la mateixa pregunta que fem a un model de llenguatge costa menys energia avui que fa 2 anys. El fet és que cada dia hi ha més preguntes. Fa 2 anys no es feia servir tant com avui en dia. I volem pas, no?, generar una culpabilització de l'utilitzador final, que de fet sovint no tenim tria de no fer servir la IA, ja està integrat en els programes que fem anar o quan fem una consulta a Google. I, en canvi, hem de responsabilitzar a les macroempreses que generen aquest context de dependència als models de llenguatge i a les grans empreses que ara volen millorar la seva eficàcia amb un ús molt intensiu d'aquests dos models de llenguatge. Llavors, el fet és que anem en una tendència de fer consultes cada vegada més freqüents i cada vegada més grosses, no? Que si el muntatge de vídeo, per exemple, gasta moltíssim recurs, o programes que la gent que fa programació deixen els robots fer bucles que poden treballar dies, setmanes senceres, no? El 2025, el consum dels centres dedicats a la intel·ligència artificial va créixer un 50% en un sol any. Això és espectacular i, clar, és com eixamplar l'autopista per evitar caravanes, no? Al cap d'un temps hi haurà més botures que hi passaran i llavors se tornarà a bloquejar tot, no? I bé, com ja us deia, jo penso que hi ha un problema de fiabilitat de les dades, perquè qui ens explica, qui ens pot dir el que s'està gastant de recursos, el número de consultes i tal, són les mateixes empreses que estan fent-ne un negoci. I per tant, poden triar el que mesuren, no? Si la pregunta mitjana, la de text, poden evitar donar-nos dades que són més aviat de, no? Si fas una consulta per crear un vídeo, gastes moltíssims recursos, no? I llavors com ens poden donar dades molt parcials que fan que al final la factura la coneixem fora que mitges, no?
2: I en tot això, l'agenda de Catalunya Nord?
3: Aviam, això de l'agenda que fa servir la IA, és una consulta al magatzem, és una pregunta i doncs activa el procediment de, no, de cerca dels calaixos en el magatzem, el que explicàvem en l'episodi anterior, i efectivament això gasta recursos, no? Hi ha dos camins per enviar activitats, i quan envieu una activitat per correu electrònic, el tractament de la informació serà fet per una IA. No gasta tant fer l'anàlisi d'un correu que de fer la creació d'un vídeo, com dèiem. Sempre tindrem algun impacte. Per això hem habilitat una solució que és el formulari dinàmic, no?, en què aneu introduint detall per detall el contingut de la vostra activitat, i aquí la informació ja arriba endreçada. Arriba endreçada a la nostra base de dades, i doncs no s'ha de fer servir IA per processar la informació. El fet és que realment enviant menys correus i més endreçats, que també els correus electrònics poden venir plens d'informacions no rellevants, i això també augmentarà el cost de la factura, no? el cost energètic d'aquesta nostra iniciativa de crear una agenda cultural. Però en tot cas, bo, és una limitació que hem d'aprendre a gestionar amb el temps, amb les associacions que hi participaran, de manera a tenir una eina que funciona, una eina funcional, eficient, que transmet informació de qualitat i gasta el mínim de recursos possible.
2: Molt bé, Miquel. Què ens porteu, doncs, a la setmana que ve?
3: En el pròxim episodi parlarem d'aquesta dificultat gairebé ontològica que té el model de llenguatge per comprendre la realitat, perquè, efectivament, mai ha begut un cafè, com dèiem en l'episodi anterior, i bé, fent, no? Apel·lant a l'alegoria de la caverna de Plató, ja intentarem avançar un xic més en la comprensió del funcionament d'aquests models de llenguatge.
2: Gràcies, Miquel Rodríguez, cada setmana a Ràdio Arrels.
3: Moltes gràcies, Paula. Adiu.
1: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Enric Balaguer. I per saber-ne més sobre la vida del mestre Pau Casals a Puerto Rico, connectem amb Puerto Rico amb José Delanoy. José Delanoy, bon dia.
3: Bon dia.
2: Parlem amb José Delanoy, que és una persona que coneix bé la vida de Pau Casals a Puerto Rico. Quan Pau Casals va visitar Puerto Rico per primera vegada?
3: Va rebre la primera invitació per visitar a Puerto Rico l'any 1951.
2: 1951.
3: Mentre vivia exiliat a Prada de Conflent. De part del Jaime Benítez, rector de la Universitat de Puerto Rico. La segona invitació formal que va precipitar la seva primera visita i posterior trasllat va arribar en 1955. De part del govern de Puerto Rico i del seu governador Luis Muñoz Marín.
2: Escoltem les paraules del governador en l'acte que fa Pau Casals, fill adoptiu de Puerto Rico.
4: Por cuanto, don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje. Por cuanto, su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente, proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals,
3: de honor de nuestro pueblo. Pau Casals es va mudar a la isla definitivament a finals de 1956, principalment per motius familiars. La terra natal de la seva mare era Puerto Rico, la ciutat era nadigua de Mayagüez, i per la seva ferma oposició al règim franquista a Espanya, que va motivar el seu exili voluntari.
2: Com va ser acollit a Puerto Rico?
3: Va ser rebut amb gran entusiasme i respecte per les autoritats i la comunitat puertorriqueña, que el consideraven un orgull per a Puerto Rico. La seva arribada va ser un esdeveniment cultural de gran envergadura i va marcar l'inici d'un renaixement internacional per a la seva música.
2: José Delanoy, on vivia? Pots fer una descripció de la ciutat on vivia i de la casa?
3: Ha tingut tres cases. La primera, localitzada en Santurce. La segona, en Isla Verde. I la tercera, al barri de Río Piedras. Cases molt, molt boniques, cercades del mar.
2: Amb qui relacionava durant el dia amb Pau Casals el mestre?
3: Els relacionam amb figures destacades de l'àmbit cultural i polític de l'isla, entre elles la seva esposa i col·laboradora, la violoncel·lista i mestra puertorriqueña Marta Montañés, amb qui es va casar el 1957. També va interactuar amb nombrosos músics locals, estudiants i visitants il·lustres, com per exemple Joan Manel Serrat.
2: I ha donat alguns concerts, ha actuat a Puerto Rico?
3: Sí, va donar concerts i va a ser fenomenal per la creació del reconegut Festival Casals a Puerto Rico a l'any 1956 durant la seva visita inicial. Un esdeveniment anual de música clàssica de renom mundial. També va fundar l'Orquestra Sinfònica de Puerto Rico el 1958.
2: Escoltem el mestre dirigint un assaig de la Tercera Sinfonia de Beethoven a Puerto Rico.
5: Ara, pam, dom, pam, no està, estic ballant, l'haurà t'esperat. Pam, pam, pam. Yes, one, two, three, four, five. Five. Very good, very good. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. One! Thank you.
2: Bravo. Quina relació tenia amb els músics de l'illa? Vull dir que la música de l'illa, vull dir de la música tradicional.
3: La seva relació amb els músics de l'illa va estar molt estreta i formativa. Va actuar com a mentor, inspiració, creant institucions musicals clau com l'Orquestra Sinfònica i el Conservatori de Música de Puerto Rico, que va solidificar el panorama musical clàssic puertorriqueny.
2: José de la Noy, com va ser els últims dies de Pau Casals a Puerto Rico?
3: Els seus últims anys a Puerto Rico on va experimentar un renaixement internacional. Va morir a l'Hospital d'Auxilio Mutuo en Atorrey, San Juan, un 22 d'octubre de 1973, a l'edat de 96 anys. Els seus últims dies van estar plens d'activitat musical i compromís humanitari, com la composició de l'himne de les Nacions Unides. Després de la mort de Franco, les seves restes mortals van ser traslladades a la seva Catalunya natal.
2: Bé, José de la Noy, moltes gràcies. Se'n parla encara de Pau Casals a Puerto Rico?
3: Sí, sí. L'extrañamos. La seva cultura i la seva música. Un patriota català.
2: Un patriota català i puertorriqueny també?
3: I puertorriqueny també. I puertorriqueny també.
2: Era el 13è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Des de Puerto Rico, amb José de la Noy. Amb extractes YouTube, Pablo Casals in Puerto Rico, produït per Classic Video Dream Life, i un extracte d'un assaig d'un concert a Puerto Rico l'any 1964. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent.
6: Ràdio Arrels, el Soler 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Comença una nova setmana musical a Ràdio Arrels. Escolteu el disc de la setmana, el vostre programa on cada dia presentem una cançó diferent d'un músic o grup català. I aquesta setmana tenim el grup Cel Obert, que ens presenta el seu treball musical. Per parlar-ne tenim els tres membres del grup, el Miquel, la Laia i el Martí. Bon dia a tots tres.
4: Bon dia.
3: Primer de tot, em podeu explicar quan va ser creat aquest trio i com va ser creat?
4: Doncs aquest trio va ser creat ara farà 4 anys. Ens vam conèixer a l'ESMUC, a la Universitat de Música Superior de Catalunya, i ens vam conèixer arrel d'una audició que vaig fer jo de cant, on el Miquel m'acompanyava amb el piano, i el Martí va venir a veure-la i va ser una mica com amor a primera escolta i ens va proposar de fer un projecte junts. I va ser tot molt ràpid, realment, i arrel d'aquell dia doncs ja vam començar a composar, a quedar, i bueno, fins aquí estem ara mateix, després de 4 anys, ara traient aquest segon disc.
3: Us podeu presentar els uns als altres de la manera que vulgueu?
5: Doncs la Laia és la cantant del grup, tot i que, a més de cantant, també és violinista, quan vols t'agafa el pandero quadrat o la guitarra, i la veritat és que és una mica l'ànima d'aquest grup, ja que creiem que la seva veu és com el principal motor de transmetre els missatges que volem dir amb les nostres cançons.
4: El Martí Vila és el violinista oficial de Cel Obert, també un de les persones del nucli del que és tot aquest projecte, del motor del projecte. Per començar, com a violinista i com a persona és espectacular. El violí dona una llum i un so i un color a la nostra música molt característics que ens fa sonar Cel Obert. Però bueno, també una mica com jo i com el Miquel, som tots molt polifacètics i tant agafa el violí com canta, com el piano, com la guitarra.
6: I el Miquel, al final, però no menys important, tot el contrari, ell realment és teclista i compagina aquesta funció de Cel Obert amb la guitarra. I també, si l'haguéssim de descriure breument, crec que és el Miquel et dona com allò que necessitem en el moment que realment ho necessitem. I és aquella visió creativa, pacient, que escolta i que realment et dona allò que necessites quan ho necessites.
3: Ara començarem per parlar de la cançó que es diu Bar de l'Eixample. Qui és que l'ha escrit aquesta cançó?
4: Entre els tres.
3: Les cançons sempre les escriviu entre els tres?
5: Doncs no, sobretot en el primer disc la majoria de composicions eren d'en Martí, però a partir de l'EP que vam treure l'any passat, Ombres, vam començar a compondre junts, i tot el que estem fent a partir d'ara ja és compost al 100% entre els tres, i no és excepció Bar de l'Eixample, que va ser una de les primeres cançons que vam compondre ara per aquest nou treball que estem preparant.
3: D'això del vostre procés de composició, doncs, en tornarem a parlar més endavant. Tot el que és els arranjaments i la música, qui és que els fa? També ho feu tot entre els tres?
4: Sí, sí, ara mateix tot és entre els tres.
6: Sí, és un procés molt, molt dinàmic, realment. És a dir, s'entrellaça tot el que estem dient, des de que neix la cançó, des de la componem, fins que anem a l'estudi, la produïm i la portem a l'escenari. És un procés fluid que ens costa molt de delimitar i realment tots participem en cadascun d'aquests esglaons.
3: Doncs en aquesta cançó, la cançó Bar de l'Eixample, parleu d'una parella que porten 7 anys junts i que es van conèixer en un bar de l'Eixample. Doncs, de qui parla aquesta cançó?
4: És una parella fictícia, realment. És un bar fictici, però alhora explica una realitat que segur que molta gent ha viscut o està vivint, d'aquesta idea d'una relació que ha anat florint i ha anat sent i vivint en la quotidianitat i en la cura del cuidar-se i de poder fer una vida normal sense grans coses, sense coets constants, no? En aquesta constància durant tant de temps, no? Fins que de cop una de les dues persones decideix que potser doncs, vol fer el pas de casar-se, no? I amb aquesta imatge fictícia també, no? D'un bar que resisteix a l'Eixample, no? Un Eixample que ara mateix està patint molt la gentrificació I aquestes cadenes que tots coneixem, que veus per tot Barcelona i per totes les ciutats, no? I aquesta idea d'un bar que està resistint des de fa 20 anys, no? Allà en peu de guerra, no? On es van conèixer aquesta parella, i és una mica doncs aquesta metàfora, aquesta oda i metàfora a la cura de la quotidianitat.
3: Totes aquestes referències a l'urbanisme de la ciutat de Barcelona surten en gairebé cada cançó d'aquest treball.
5: Sí, de fet vam voler que fos una mica un leitmotiv que anés sortint al llarg del treball, i al final també el nom del nostre grup, Cel Obert, fa referència, no?, a aquest espai dintre un edifici, i vam voler que aquest nostre segon disc aprofundís en això i expliqués doncs tot un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos, o d'un cel obert d'un bloc de pisos, per ser més concrets.
3: Doncs va, tot seguit, escoltem la cançó Bar de l'Eixample.
0: És dimecres, dorms al meu costat, i jo pensant aquest dissabte ja farà 7 anys.

0: Escoltàveu Bar de l'Eixample de Cel Obert. Ens retrobem demà a la mateixa hora per escoltar i presentar una altra cançó d'aquest grup.
1: Radio Arrels, a punt ja, 95.

la segona de la cantonada. Fa uns anys que tot és tancat. Els veïns me miren a través les persianes, herbes i velles publicitats volegen en el jardinet.

i ens mulla el cul l'aigua salada. Que a mi ja no m'importa res si us tinc a prop de matinada.

algú s'immoli en nom de Déu, que pugi el preu de l'esperança. Que el mar ni actini

que es guanyin guerres incivils. O aquesta tarda perdi el Barça. Que a mi ja no m'importa res si us tinc a prop.

0: que ara s'han trencat.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

passat. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà, tot

0: És un escenari únic, oi?
1: No veig cap instrument.
0: Continues mostrant-te observadora, però tingues paciència. El concert està dedicat a la senyora Justícia per alegrar-li les llargues vacances que sembla haver-se agafat i com a homenatge a l'impostor que li ha usurpat el càrrec. Saps quin dia és avui, Ivy?

0: Música de proximitat.
1: Es fa saber que després de la missa hi haurà sardana a la plaça, sardanes, ball, vermut.

beautiful in the moon. Just me and my beautiful.